0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Sintonizas Radio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

sonen més finos, però els indecisos paren dins. Missatges, llums a derives, flash de poemes, sons, imatges, platja deserta.

Venim de Pegasus, cercant posicions. Tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, soltant oceans. Tenim episodis passats i encenits.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
2: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @RadioMontornès.
2: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

ell. No juguis amb foc. De res no em serveix l'experiència.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc, és que estic jugant.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
0: Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès, en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: És simplement una rebel·lió contra el legislador per part del Poder Judicial, lo qual és una autèntica barbaritat, perquè los jueces estan sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitució, i lo que està resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara a les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui un dia especial perquè avui és el dia del nostre company, el Miquel Zafra. Per molts anys, anys i anys, per molts anys.
2: Bon dia, Núria, moltes gràcies, què tal?
1: Bon dia, Miquel, com ho portes?
2: Doncs amb un any més.
1: Anar sumant, no?
2: Anar sumant, de moment.
1: Que és el que toca, anar sumant i anar ganant experiència a la vida. Sí, no? Re, Miquel, jo crec que és un dia...
2: Com és aquella dita que dice,
1: important.
2: Me lo dices o me lo cuentas, no?
1: Clar. I a més a més, estàs aquí, això és lo important, vull dir que tens salut, tens feina, tens un any més, és un motiu per celebrar-ho. Quan arribis als 50, ja veuràs com dius, ara lo celebraré todo.
2: Però encara
1: estàs en una època, encara ets molt jove.
2: Bueno, moltes gràcies, Núria, moltes gràcies.
1: Que tinguis un gran dia, no sé si tens avui pensat menjar amb família o en algun lloc, no sé.
2: Ho intentarem, a veure com
1: surten.
2: A veure com surten els plans. El millor és deixar-se...
1: Emportar, no?
2: Sí, deixar-se fluir, no? Fluir i veure què passa.
1: Està molt bé. Doncs felicitats a tu i a la teva mare, la Margarita, que ella també doncs, està de celebració perquè fa X anys que vas néixer i també és una mica el dia de la mare, no? Quan neix el fill, sobretot tu, que ets fill únic, suposo que per la teva mare aquest dia és un dia molt assenyalat.
2: M'imagino que sí, però també m'ha d'aguantar tots aquests anys. O sigui que, sí,
1: seguro que és un gusto.
2: Felicitats també per la part que li toca, que déu-n'hi-do.
1: És un gusto i un placer per les mares sempre doncs, gaudir dels fills. Vull dir que seguro que ho porta estupendamente. Doncs res, Miquel, avui és dimarts, 22 de setembre. D'aquí dos dies també tenim un altre col·laborador que també celebrarà el seu aniversari, que és el Miqui, també està al caure.
2: Sí, també és de setembre, és veritat.
1: Sí, és del setembre com tu. I res, aquí estem, un dia més. Avui, dimarts 22, com dèiem, estem pràcticament ja acomiadant, no, ja hem dit adéu a l'equinoci, estem d'equinoci, no?
2: Aquesta matinada entrarà a la tardor.
1: Per això dic que ja està, ja adéu estiu, adiós verano i hola otoño, hola tardor. I res, encara amb temperatures altes, ahir arribàvem als 32 graus, vull dir que temperatures encara d'estiu, però per la nit la cosa canvia i refresca i també pel matí. Vull dir, jo avui ja hem portat una jaqueta i res, ens anirem adequant. Sí que és veritat que amb aquest estiu que hem patit, doncs, aquesta temperatura al matí i a la nit s'agraeix perquè refresca i estàs a casa tan a gustito. Ja arribarà el fred i ens cansarem també del fred. Però sí que tenim molta tristor per la tarda, que a les 8, 8 i mitja ja és de nit i dius, ala, otra vez no. I encara no m'ha arribat el canvi d'hora, que també arribarà. Però sí que és veritat que aquelles tardes llargues de sol, que ja estaves a casa, que a punt de sopar i encara hi havia sol, aquest contrast, no?, de l'estiu. No sé, Miquel, estàs preparat per la tardor? A tu
2: jo
1: és una estació que t'agrada, no?
2: Sí, és una estació
1: no?
2: que m'agrada, per tant, sí. Jo ja m'agraden aquestes temperatures, que baixin una mica més, perquè, com tu dius, aquesta setmana encara tenim...
1: Sí.
2: Pujada de temperatures pràcticament fins al cap de setmana. A partir del cap de setmana tindrem canvi de temps i possiblement davallada de temperatures, però de moment el que és aquesta setmana, vigileu.
1: Però pluja també, no em diguis.
2: Pluja no tinc jo...
1: Notícia.
2: No tinc notícia o no em consta que tinguem precipitacions, però sí que doncs una davallada de temperatures hem d'esperar fins al cap de setmana. A partir del cap de setmana podem tenir baixada de temperatures. De totes maneres, no guardem... no pensem ja que...
1: Que ha marxat a l'estiu, no?
2: Correcte. Que encara...
1: Ens queda el veranillo de
2: bueno, encara tindrem
1: Sant Martín.
2: Aquests veronyos, no?, que hem tingut en darreres temporades. Aquest estiu, que aquesta tardor, que encara sembla que sigui estiu, amb pujada de temperatures o amb dies allò amb calor o amb, doncs, amb unes temperatures possiblement no tant de tardor, sinó una mica més que ens recorden a l'estiu. Però sí, és veritat, també És una, evidència, això que tu deies, de que els dies cada cop es fan més curts, i és que si agafem com a referència que des de la data de Sant Joan, el 23 de juny, no?
1: Sí.
2: Comença de nou a, doncs, a escurçar-se el dia, és a dir, que tenim menys hores de sol perquè és el dia... El dia 23 és el dia més llarg de sol.
1: De sol, això és.
2: Per tant, comença a escurçar-se aquesta, llum, no?, que tenim a partir d'aquell dia. Pensa que ja de Sant Joan han passat ja uns dies.
1: Sí, clar, estem...
2: Sembla que van a 2 minuts per dia, que es van retallant aquestes hores de sol.
1: Ara sí que ho notem ja, estem a finals de setembre, pràcticament a l'octubre ja, i ara sí que... Ja, és habitual, després de la Festa Major, que per cert aquest any no ens ha plogut, bien, doncs després de la Festa Major ja comencem a notar tots aquests canvis meteorològics de, llum i de, tardes més petites. Re, el ésser humà al final s'acostuma a tot i vull dir que al final no, és el que té.
2: No, no ens queda una altra, no?
1: Clar. Miquel, ves pensant en quina cançó t'agradaria escoltar avui per començar, perquè no, crec que l'has de triar tu.
2: La que has triat ja m'agrada, Has triat una cançó avui per començar aquest matí que ja m'agrada, perquè penso el mateix, que sí, que... la vida és el que diu la cançó.
1: Un carnaval, que, la vida és un
2: manera,
1: carnaval.
2: Mira, no sé si l'has buscat allò pensant en, el dia, però ja em sembla prou bé aquesta proposta. A més, m'agrada molt escoltar també la Cèlia Cruz.
1: Sí.
2: Després escoltarem aquesta cançó.
1: Doncs després comencem. Jo volia començar avui amb una informació que ens acaba d'arribar. No sé si la tens ja preparada, sí. I és que la Unió de Botiguers va posar en marxa la decoració de balcons i aparadors durant la Festa Major. Avui, 22 de setembre, estem, doncs, hem estat a l'espera perquè es feia el veredicte del jurat i la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, de seguida que ha tingut aquesta informació ens l'ha fet arribar. Us recordem que durant tota la Festa Major s'han decorat balcons i aparadors de botigues i això o aquests han estat els guanyadors. Escoltem a la Raquel Marco. Raquel, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Des de la Unió de Botiguers de Montornès ja tenim guanyadores del concurs d'aparadors i balcons de Festa Major d'aquest 2026. El premi al millor aparador, amb una targeta regal de 150 euros per gastar als comerços de, Montornès, és per a la Cia Perruquers, amb un aparador xulíssim. I tenim també el premi al millor balcó, també amb una targeta regal de 150 euros, que és per la Meritxell Sánchez. En una estoneta penjarem totes les fotos de les, participants, tant dels aparadors com els dels balcons, a les xarxes socials. Podreu veure totes les fotos d'aquells aparadors i d'aquells balcons que han participat, que són ben xulos tots. I res més, donar moltes gràcies a, tots els comerços, als veïns, les veïnes que han participat i que han ajudat a, vestir Montornès de Festa Major. I enhorabona i moltes felicitats a totes dues guanyadores, a la Meritxell Sánchez i a la Cia Perruquers, per ser les millors amb, aquesta iniciativa, amb aquest concurs de la Unió de Botiguers, que, com no, pues, ha fet amb, tant de gust i amb, tantes, amb tanta il·lusió. Un petó i moltes gràcies a tots.
1: Gràcies a tu, Raquel, com sempre. Recordem que el proper dilluns 28 de setembre, aquí, a les 10:30, a les Mañanes de Ràdio Montornès, farem un sorteig per descobrir els guanyadors, guanyadores, de l'àlbum de cromos que s'ha repartit durant la Festa Major. També sabrem, en el mateix moment, el guanyador o guanyadora de les 15 entrades puntuals al complex esportiu municipal Les Vernedes, entre totes les persones usuàries de la targeta Montornès Som Comerç. La targeta Montornès Som Comerç, ja sabeu, es pot utilitzar tant de manera digital com física, i es pot demanar als establiments adherits a la Unió de Botiguers. Doncs felicitats a la CIA Perruquers per guanyar el concurs de decoració d'aparadors i felicitats també a la Meritxell Sánchez per ser la guanyadora de la decoració de balcons. De seguida, durant el matí, trobareu aquestes fotografies a la xarxa social de la Unió de Botiguers, tant a Instagram com a Facebook. I res, nosaltres continuem, clar que sí. Ja sabeu que des d'ahir, que va ser la festa per al començament del curs del CFA Marinada, doncs el centre d'adults ens ofereix a partir d'avui ja classes normals amb una formació d'anglès, castellà, català, i també proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà. El curs de preparació per les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, graduat també en educació secundària per adults, al nivell 1. La formació també s'adreça a joves que per raons de feina no puguin assistir a les classes de l'IES i a nouvinguts menors de 18 anys i majors de 16 que necessitin aprendre llengua i no estiguin escolaritzats. Recordeu que tota la formació del CFA Marinada per adults és gratuïta. I després parlarem d'aquesta presentació que es va fer ahir dilluns a la tarda allà mateix a l'Institut Vinyes Velles. Avui també volem recordar que s'ha obert el termini per presentar les candidatures als Premis LIS-MIBO 2025, ja fa uns dies. Els guardons reconeixen les empreses del Vallès Oriental compreses amb la integració laboral de les persones amb discapacitat i la responsabilitat social corporativa. Es poden presentar fins al 5 d'octubre i esteu a temps de presentar la vostra candidatura. Queden excloses les empreses que siguin centres especials de treball o empreses d'inserció laboral. Per la valoració de les candidatures es tindran en compte aspectes com la reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat, el percentatge de discapacitat i les persones contractades i l'adquisició de productes o serveis a centres especials de treball, entre d'altres. Doncs aquest premi consisteix en una dona d'aigua elaborada pel taller Alborada i també la realització de publi reportatges a la premsa comarcal per donar visibilitat a les empreses que resultin guardonades. Podeu consultar les bases i també fer la inscripció al web del vallesoriental.cat. Sabeu que ja està obert des d'ahir el termini d'inscripcions per al centre infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes d'I3 a 5è de primària, amb el joc com a protagonista per treballar la convivència, l'autonomia, la creativitat, les emocions i les relacions amb els altres. Per més informació podeu trucar al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. I divendres tindrà lloc una nova activitat dels pressupostos participatius del Consell d'Infants. Serà una tarda de Laser Tag al soterrani del Teatre Margarida Xirgo. L'activitat s'adreça a infants de quart i sisè de primària que es dividiran en diferents torns de 30 minuts des de les 6 de la tarda fins a 8:45 del vespre. A cada torn hi podran participar 10 nens i nenes. Per participar cal fer la inscripció al WhatsApp 626 37 46 31. Doncs vinga, animeu-vos.

0: I recordem el cinquè Memorial Blanchi, el torneig de handball de festa major. Es farà dissabte, dia 26, a les 9, a la carpa polivalent del Sorralet. Ja sabeu que el club handball Montornès celebra una competició per fer homenatge al Blanchi, integrant del club que va morir el 2022. La programació de les activitats de la festa major 2025 continuen a 2026 continuen amb una bona dosi d'esport, i per això doncs s'ha portat aquest dissabte 26 de setembre. El Club Handball Montornès celebra aquesta cinquena edició del torneig Memorial Blanchi a la carpa polivalent del Sorralet. És una competició per recordar el Blanchi. Començarà a les 9 i és oberta a tot el públic. Podeu anar i passar una bona estona gaudint d'aquest torneig de handball. Canviem de registre i us diré que avui és el Dia Mundial Sense Cotxes. Cada 22 de setembre se celebra aquest dia, el Dia Mundial Sense Cotxes, un esdeveniment que permet promoure la consciència ambiental entre els ciutadans de tot el món, contribuint a la salut de les persones i també del medi ambient. L'ús del cotxe facilita la vida a tothom i ens ajuda a viatjar còmodament, però també doncs deixa aquesta pejada de carboni causant danys irreparables a la capa d'ozó. Però clar, hi ha tantes coses que deixen aquesta pejada. Per això hem de ser conscients i avui mireu, si podeu no utilitzar el cotxe, doncs eviteu-lo. Dia Mundial Sense Cotxes. A veure si podem aminorar aquesta pejada de carboni per millorar la capa d'ozó, ni que sigui un dia. Avui també és el Dia Mundial del Rinoceronte, rinoceront, se celebra cada any i es vol intentar cuidar, tenir cura sobre la importància de cuidar i protegir aquests animals. Són una espècie que juga un paper fonamental en l'equilibri de l'ecosistema a tot el món, i tot i que nosaltres no visquem a terres on hi hagi rinocerons de manera natural, però sí que s'han de protegir aquestes espècies. Avui és el Dia Internacional del MIM, el Dia Europeu Sense Cotxes, com hem dit, el Dia Mundial de la Leucèmia i la Setmana Internacional de les Persones Sordes, també la Setmana Europea de la Mobilitat. I des d'aquí doncs volem, com sempre, felicitar a totes les persones que tinguin a bien celebrar aniversarios, como nuestro querido Miquel Zafra o la Ángeles García. Ángeles García, felicidades. También el Alberto Vera, felicidades Alberto. El Isidoro Garrido Zamorano, felicidades Isidro. Lolo Ronda, felicidades Lolo, cuánto tiempo sin saber de ti. A todos ellos, a ellas, felicidades, que tengáis un día maravilloso y sobre todo, bueno, que podáis disfrutar del día. Hoy, 22 de septiembre, vamos a ver también qué santos se celebran hoy. Y es que no nos cansamos nunca de recordar pues que cada día parece ser que hay un santo. Hoy es San Mauricio. Felicidades a todos los Mauricio, a Gauno, a Aurelio y a ellos, pues que tengan un feliz día. Bueno, pues avanzamos, como decíamos, venga, una cancioncita para empezar el día con energía, con vitalidad, con ganas y dedicada especialmente a nuestro compañero que hoy está de aniversario. Para molts anys, Miquel.
1: Moltes gràcies, Núria.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a recordar que avui tenim, doncs, dimarts, algunes notícies que fan referència, per exemple, al Centre de Formació d'Adults Marinada de Montornès, que va començar ahir el curs i va començar amb un acte de presentació que va comptar amb moltes persones, 187 alumnes que hi ha al centre, i doncs, una presentació de la que parlarem avui. També farem referència a una moció que va aparèixer al ple ordinari del mes de setembre sobre la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. I acabarem repassant amb la Elisabet Rebollo, la nostra coach, doncs, com sortir de la zona de confort personal, però com gestionar-ho, perquè de vegades no en sabem sortir i ens trobem, doncs, amb situacions adverses. Avui ens explicarà com podem sortir de la zona de confort i fer-ho d'una manera beneficiosa per nosaltres. I avui no tenim el Miqui Barba, el tenim fent les seves tasques habituals i des d'aquí doncs, compensarem aquesta pèrdua del Miqui per altres propostes. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs anem ja a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Recuperem a la Noelia García. Noelia, bon dia.
1: Bon dia. Avui continuem amb temps estable i càlid. Les temperatures baixen lleugerament al litoral i a la resta pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Barcelona, Mataró i Sabadell, 30 graus a Vilanova i la Geltrú i a Rubí i 31 graus a Igualada, a Manresa i a Vic. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avui farmàcia Mugent, a l'avinguda Ernest Lluch, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 061, que també disposeu del 112 i del telèfon d'emergències de la policia local, el 935721110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: El ple ha votat en contra d'una moció en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. El punt només va rebre el suport del Partit Popular. Ara, uns dies després, els grups de Montornès en Comú i del PP han compartit comunicats al respecte a les xarxes socials. A la sessió plenària, el regidor del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado, va ser l'encarregat de llegir la moció. En ella s'exigia el compromís de les institucions de l'Estat per defensar tant Ceuta com Melilla.
2: Considera imprescindible reafirmar con absoluta claridad y sin ningún género de ambigüedad la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla. La integridad territorial de España no es cuestionable ni negociable. Ceuta y Melilla no son territorios accesorios ni ajenos al proyecto común de nuestra nación. Son parte inseparable de España, de su historia, de su presente y de su futuro. Su pertenencia a España constituye una realidad histórica, jurídica, política y social que exige el compromiso inequívoco de todas las instituciones del Estado. La defensa de Ceuta y Melilla, de la soberanía española, de su integridad territorial y de los derechos y libertades de los españoles debe situarse, por tanto, por encima de cualquier diferencia política o partidista, y exige responsabilidad política, determinación y unidad. Junto a ello, recuperar plenamente la normalidad en Ceuta exige afrontar las consecuencias de la entrada ilegal producida y aplicar de manera efectiva la legislación española, europea y los instrumentos internacionales vigentes.
1: Des del grup d'Esquerra Republicana de Montornès, Sergi Martínez va opinar que l'objectiu de la moció era posar sobre la taula el debat entre PP i PSOE i deixa de banda altres aspectes com les mancances que pateixen aquestes ciutats.
3: Si Espanya defensa mantenir Ceuta i Melilla, el que ha de mostrar és que les pot gestionar, que les pot protegir, que pot garantir aquesta vida digna per la població d'Espanya, de Ceuta i Melilla. I jo crec que aquesta crisi el que ha evidenciat és mancances greus. Mancances de serveis, mancances de vigilància, mancances estructurals en aquestes poblacions que són relativament petites i que per tant necessiten d'un acompanyament molt intens. I al final són coses que aquesta moció no reverteix, ni proposa, ni posa sobre la taula. Reconèixer que Ceuta i Melilla són Espanya i dir que són espanyoles i muy espanyoles i sempre serà Espanya no resol aquestes mancances. Jo podria donar suport a una moció que demanés recursos per Ceuta, que demanés explicacions al govern, que exigís al Marroc doncs, tot el que no estan fent i que haurien de fer també en matèria humanitària, que demanés investigar totes les morts que han hagut en aquesta frontera entre l'Àfrica i la Unió Europea i que eviti utilitzar persones com a eina de pressió. Això seria una base per parlar i buscar un acord. Però aquesta moció, com he dit abans, prioritza la batalla amb el PSOE.
1: Lluís Ramos, de FEM Montornès, ha centrat el debat en les desigualtats i la responsabilitat d'Europa.
4: El que quiera hacer política con las miserias humanas rodeándose de una bandera y haciendo ver que esto soluciona los problemas, miente. Y sobre todo está apelando a los instintos más bajos del ser humano, al miedo en lugar de la solidaridad, al odio en lugar de la empatía. Y este es el debate que realmente tenemos que estar teniendo hoy. Porque las migraciones no son una anomalía que desaparecerán levantando muros más altos. Son también una consecuencia del sistema económico global, profundamente desigual. Pretender vivir en una Europa que sea una fortaleza, mientras nuestros gobiernos y nuestras empresas participan en la explotación de los recursos naturales de otros países, mientras millones de personas no tienen oportunidad de vivir dignamente en su casa, y mientras nuestros estados dan soporte a regímenes autoritarios como el de Marruecos, porque garantizan nuestros intereses, es una fantasía. Por tanto, sí, solidaridad en Ceuta, Miguel, por supuesto. Solidaridad con sus vecinos y vecinas. Y al mismo tiempo, solidaridad con las personas que han llegado hasta allí. Pero sobre todo, basta de patriotismo barato. La pregunta que nos tendríamos que hacer no es qué bandera ponemos detrás de esta crisis, sino qué responsabilidad tiene la Unión Europea en el hecho de que millones de personas mueran cada día intentando atravesar sus fronteras.
1: La regidora del Partit dels Socialistes, Eva Díaz, va dir que la moció no proposava cap opció per resoldre la situació i que no li donarien suport perquè no compartien la defensa de la sobirania per sobre del tracte a les persones.
5: Al final és cert que des de instàncies del PP s'utilitza aquesta crisi per muntar concentracions que clarament són contra Pedro Sánchez o contra el govern, més enllà de la gestió concreta o en aquesta moció. No es fa cap retret a una gestió concreta en aquesta, o cap proposta de millora a una gestió concreta. Simplement es diu que s'ha de resoldre, que s'ha de resoldre, que no sé què, i que la sobirania i la sobirania i la sobirania i les persones. Només ens importa la sobirania, ens és igual. Què defensa aquesta sobirania? Què defensa aquesta bandera? Ens és igual els espanyols que tractem els altres com si no fossin persones? A mi no. I per tant, no puc compartir aquesta moció.
1: El portaveu de Montornès en Comú, Jordi Delgado, va afirmar que no compartien l'enfoc de la moció i va posar el focus en els conflictes internacionals.
6: No compartim aquest enfoc de la moció. Ceuta és espanyola, és una frontera europea i és una corresponsabilitat d'Europa. No oblidem, això ho deia el Lluís. No compartim aquesta externalització que s'està fent de les fronteres. Aquestes lleis que s'han aprovat al Parlament Europeu són de vergonya i això és una de les expressions que està passant. Marroc està cobrant diners per protegir-nos i Marroc no està fent tota la feina. I sobre el trasfons, Ceuta és un punt d'inflexió en un calendari internacional que a ningú se li surti del cap. El que està fent PP i Vox, al final, és el moviment intern, i perdoneu-me l'expressió que ningú se m'enfadi, són els titelles dels que estan a sobre de tot això. El calendari que té Estats Units, Israel i Marroc és electoral. És electoral. I el conflicte de Ceuta i les gesticulacions que està fent el rei de Marroc corresponen a una aliança que té amb els Estats Units. I això s'ha vist a la guerra de l'Iran. Per què no ha fet servir les bases de Rota? Les bases espanyoles, a banda que Espanya li ha dit que no podia, perquè està creant bases militars al Marroc. Perquè vol controlar l'estret de Gibraltar, a l'igual que vol controlar el d'Hormuz, a l'igual que està controlant el canal de la Manxa, perquè es vol garantir el control comercial. Si no ho entens d'aquesta manera, et penses que la gesticulació militar i expressiva del rei de Marroc és la gran amenaça a la integralitat territorial d'Espanya. I la integritat territorial d'Espanya només es trencarà si els hi servim pleitesia a Netanyahu i a Trump.
1: Així doncs, la moció en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla no es va aprovar, només va rebre els vots a favor del PP. La resta la van votar en contra. Com dèiem, a l'inici, tant Montornès en Comú com el PP han compartit a les seves xarxes socials comunicats sobre aquest tema. Pel que fa a la sessió plenària, recordeu que podeu recuperar-la al canal de YouTube a l'Ajuntament de Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
9: A la butxaca.
10: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Las mañanas de Radio Montornès.
1: El Centre de Formació d'Adults Marinada de Montornès comença el nou curs. Ahir a la tarda es va dur a

0: superior. Al veïnat també hi pot seguir cursos d'informàtica per aconseguir les acreditacions ACTIC, mitjà i avançat. L'acte de presentació del nou curs va comptar amb l'assistència del professorat del centre, el director de l'escola, Ramon Minguell, l'alcalde, José Montero, i també amb Pere Salvador, inspector del Departament d'Educació de la Generalitat. En declaracions als mitjans de comunicació, el director del Centre de Formació d'Adults Marinada, Ramon Minguell, va destacar que l'acte d'inici de curs és una trobada emotiva perquè uneix la comunitat educativa.
1: Avui és un acte, la veritat, que és emotiu. A mi m'agrada moltíssim perquè penso que és una manera que es vegi tota la comunitat educativa junta, sigui tots els alumnes, tots els professors, tots junts, i l'acte consisteix en donar una bona benvinguda, que el curs sigui el màxim de profitós perquè els usuaris n'hi puguin treure un rendiment, i sempre convidem a l'aula de música, també de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, perquè faci un petit tastet musical, i després fem una miqueta de piscolabis.
0: Tal i com deia el director del Centre de Formació d'Adults Marinada, Ramon Minguell, a l'acte va comptar amb actuacions de piano de la Palmira Riba, alumna de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès. L'alcalde, José Montero, va afirmar que l'Escola d'Adults forma part del projecte educatiu global del municipi. També va recordar que és un servei públic i accessible per tota la ciutadania.
2: Ens agrada dir que el nostre projecte de municipi a nivell educatiu s'estén al llarg i a l'ample de tota la vida, per tant, arribem a totes les edats. Avui s'inicia el curs del centre d'adults, que ofereix una oferta de prou interès per a les persones, que a vegades és una orientació més professionalitzadora, capacitadora, altres té a veure amb una formació més general a nivell personal, però sobretot és un projecte que s'emmarca en aquesta estratègia general. De fet, és una de les escoles públiques del territori, no n'hi ha a tots els municipis, aquí tenim la sort, i també perquè fem un esforç com a municipi de col·laborar amb aquesta planificació i, per tant, podem oferir aquesta oferta pública, que vol dir qualitat, que vol dir accessibilitat, que vol dir garantia d'aquesta oferta per tota la ciutadania, i això és molt positiu, i s'ha de conèixer, no? A part de les escoles d'infantil i primària, dels recursos que tenim com l'escola Bressol, l'escola d'arts, la formació professional, també tenim formació d'adults al nostre poble.
0: A l'acte de presentació del curs del Centre de Formació d'Adults Marinada va incloure una xerrada sobre el paper de la intel·ligència artificial en l'aprenentatge. El ponent de la conferència, el professor Manel Soengas, va apuntar que s'ha d'utilitzar aquesta eina amb prudència i des d'un punt de vista ètic.
3: La IA ens pot oferir molt, però també és cert, no?, que s'ha d'utilitzar amb prudència, s'ha d'utilitzar bé, s'ha d'utilitzar des d'un punt de vista ètic, no?, responsable, i sempre comparant i contrastant les respostes que ens dona. Clar, aquí, per exemple, una variable que cal tenir en compte és la delegació cognitiva que podem fer com a usuari, no? Si deleguem tot aquest esforç a la IA, doncs el nostre desenvolupament cognitiu, sobretot en edats menors, bàsicament, doncs pot ser bastant perillós, no? Per tant, el missatge és utilitzar-la, però sempre des d'un punt de vista ètic, responsable i rigorós, i sempre acompanyat, no?, per part dels, en aquest cas, per part dels docents, per part de les famílies.
0: Des de Ràdio Montornès també vam poder conversar amb dos alumnes del Centre de Formació d'Adults Marinada. Rafael Gaitán i Montse Vicente s'han apuntat al segon curs de llengua anglesa i, segons ens van dir, l'afronten amb moltes ganes.
4: Pues el primer año fue un poquito así complicadillo porque no sabíamos mucho de inglés ni nada, yo por lo menos, y vas cogiendo, conforme van pasando las semanas y los días, vas cogiendo un poquito más. Luego tenemos una persona que es muy buena profesora, nos enseña muy bien, y luego los compañeros pues también, y poco a poco vas cogiendo confianza y al final, pues repito, vas a segundo, el siguiente año como este.
5: La veritat és que ha estat una experiència fantàstica el primer curs, perquè bueno, ens hem trobat un grup molt, molt cohesionat, una professora molt competent, i hem après molt i estem molt motivats per començar segon ara.
4: Sí, ya no ves aquí otra vez, o sea que teniendo ganas de que empiece el curso, la verdad.
5: Sí, moltes ganes de començar i molt il·lusionats.
0: El Centre de Formació d'Adults Marinada compta amb un equip docent especialitzat que també ofereix

0: orientació acadèmica i professional, així com atenció individualitzada. Els grups són reduïts. Encara hi ha places lliures per a algunes de les classes. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93568-2005 o bé al telèfon 634-79-85-36.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: I nosaltres avancem en aquest matí de dimarts 22 de setembre de 2026 i ho fem amb Miki, però no Miki, com estem acostumats amb la seva secció de televisió. Avui amb ell viatgem, farem un viatge en aquella secció que vam començar ja fa uns quants anys, Turistejant, que ens portava arreu de diferents ciutats. Començarem recordant París, la eterna ciutat de l'amor. Doncs amb el Miki Barba ens endinsem avui a París. Nosaltres avui ens fiquem amb el Miki a París. Doncs, què fem a París? Què fem a París?
1: A París caminar molt.
0: Lo primer que m'ha dit el Miki és sabates i el París Pass.
1: Sí.
0: El París Pass.
1: El París Pass és necessari. En ciutats molt grans, el més interessant és poder contractar un pass. Que el pass t'inclou quasi bé tot. Que és quasi bé el que necessites per passar-hi 4 o 5 dies. Nosaltres ho hem programat una mica per explicar-vos com es faria en 3 o 4 dies a París, que és el que solem tenir per poder marxar una miqueta.
0: He de dir que hi ha persones, perquè ara s'ha posat molt de moda, doncs fer sortides de cap de setmana. Però el Miki ja ens diu que París 2 dies és una mica just.
1: És una miqueta just, és una ciutat massa gran. Les distàncies són molt llargues i hi ha moltes coses a veure. París 2 dies faries el Museu del Louvre, que t'hi podries passar ni 5. Clar, has de decidir una miqueta. Té tantes coses a veure, tants monuments, tants museus, tantes carrers interessants, tants barris, que ho has de concentrar mínim en 3 o 4 dies, si vols veure una miqueta l'essència de París. Uh-huh. Sense fer cues per pujar a dalt a Notre Dame, ni per pujar a dalt a l'Arc de Triomf, veient una mica París per fora i això, i callejeando, que se'n diu.
0: 3 o 4 dies mirant, però tampoc sense allò en pausa.
1: No.
0: Hem d'anar amb rima, no? I suposo que quan surts de viatge, per exemple, jo que no he estat mai a París, Miki, és millor organitzar, vull dir, el primer dia farem això, això, això, el segon dia farem... Sí?
1: És millor organitzar. Si ho portes organitzat, millor, però després jo sempre sóc dels que miro molt el temps que ens farà i aleshores has de tenir un d'això flexible, és a dir, que el dia 1 puguis passar el 3 si plou, si per exemple el dia que fas museus, doncs dir, hòstia, m'ha plogut el dia 1, faig els museus el dia 1, i el segon dia me'n vaig a veure els Campos Elíseos i pujo fins a dalt a l'Arc de la Defensa o a l'Arc de Triomf, saps? Ho has de portar una mica controlat, perquè clar, si vols veure certes coses, ho has de portar una mica organitzat, mirar pel mapa què et queda a prop, cada dia fer una zona i poder arribar al màxim de llocs possibles.
0: Dividim per zones, llavors, Miki?
1: Jo normalment m'ho divideixo per zones quan per fas... no perdre gaire temps. A no ser que com que agafes el bus turístic, en el París Pass, començarem per explicar el que és el París Pass.
0: Vale? Explica'ns això.
1: Exacte. El París Pass és un pas que tu pots comprar a través d'internet. Aleshores, contractes els dies que tu estàs allà a París i entren diverses coses. Sol entrar el bus turístic els dies que estàs allà, en el cas de París entra un creuer d'una hora pel Sena, totes les entrades a quasi bé tots els museus importants de París amb el pas ràpid. Vull dir que amb les...
0: Inclòs el Louvre.
1: El Louvre. Uh-huh. Però pots fer... Clar, és que si en 3 dies hauries de fer Louvre, Orsay i Pompidou, que serien els 3... bàsics per fer, perquè, clar, són tan grans que no pots fer més, aleshores no volies res més que museus. O fas un París anar a veure museus, que hi ha molta gent que es dedica a fer ciutats per veure museus. Si se'n van a Amsterdam, fan el Museu Van Gogh, si se'n van a Nova York, fan el MoMA, el Met i totes aquestes coses. Hi ha gent que fa sortides de museus. Però si tu vas a veure París i vols dedicar una estoneta a museus, has de quadrar hores. I dir, per exemple, en el Louvre estic 4 hores, que podries extendre-ho 4 dies, ja t'ho dic, però... jo crec que amb 4 hores n'hi ha prou. I aleshores és estudiar-te una mica la zona del museu, normalment ja porten planells i tot això, i triar el que t'interessa. Si t'interessa l'art sacro, doncs ir a veure l'arte sacro. I després en el Louvre ho tenen ben muntat perquè està bastant indicat les obres importants. És a dir, si tu vols veure la Mona Lisa, està indicat fins on arriba la Mona Lisa. on trobaràs 450 mones i la Mona Lisa, perquè està tothom allà per fer-se la foto i és bastant complicat després veure-ho.
0: Estàvem parlant aquest matí també d'això, no? D'aquesta afició que tenim ara per la foto. No veiem res perquè anem obsessionats amb la foto.
1: Sí. I és potser... Jo sóc el primer que em passa això de les fotos, eh?
0: Jo crec que tothom.
1: Sóc molt aficionat a fer-les i sembla que si et fas una foto que es vegi que tu estàs allà, pots demostrar que hi has sigut. És igual, si l'important és que tu ho sàpigues que hi has sigut,
0: saps? Sí, la veritat és que sí.
1: I hauríem d'aprendre una miqueta, que a mi és algo que sempre em diu la meva cosina, és a disfrutar de les coses, a poder-les veure i disfrutar-les. Si fas la foto, perfecte. I si no... l'has vist, estàs allà, i a vegades perdem més el temps en enfocar bé i que no el vidre que hi ha davant no ens faci reflex i que la persona que t'està empuixant no t'empuixi, en vez de dedicar-te a veure l'obra, que és realment el que hauríem de fer. Però bueno, és el que fem quasi bé tots i ens agrada després molt poder ensenyar i dir he estat aquí i he estat allà.
0: Clar.
1: Ja et dic, al París Pas, un cop fas lo dels museus, també està molt bé lo del bus, lo que us dic, els transports públics també entren al metro, els busos i això. El bus turístic és molt interessant perquè a París hi han tres, em sembla que jo recordaria que tres línies diferents, que amb el mateix passi les pots fer totes tres, però pots derivar en dos o tres dies diferents.
0: Uh-huh.
1: Aleshores primer fas el centre i després ja pots sortir i fer tot lo que és la perifèria, que també sí... Perdó, també és interessant. I també es pot anar al Palau de Versalles.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, les cues allà sí que són, encara que tinguis el pas ràpid, són bastant grans. Perquè tothom... I amb el tren s'hi arriba en 20 minuts, o així, sembla que hagi de ser lluny, però no.
0: El pas també inclou el
1: tren? Inclou l'entrada i el tren. El de Versalles, jo ara et diria que no sé exactament si aquest, el seu exterior del centre de París, però bueno, no sé si valia 4 euros, uh-huh. No era un import tal, eh?
0: Uh-huh.
1: Però jo diria que entrava el tren i l'entrada segur.
0: Uh-huh.
1: I si no voleu fer la cua allà al Palau, té uns jardins meravellosos, potser dels més macos que jo he vist.
0: Vull dir, el Palau de Versalles.
1: Uh-huh. Espectaculars, per perdre sí, però clar, si tu vols anar aquí, ja has de perdre un dia per anar a Versalles. I et queden dos dies per París.
0: Clar.
1: Tot és decidir el que vols veure. I bueno, després tens totes les entrades, diversos descomptes per poder anar a menjar... Tot de coses que és molt interessant tenir el París.
0: Llavors el París Pas és indispensable per viatjar 2-3 dies a una ciutat perquè ens permet primer doncs passis ràpids, no?
1: Exacte.
0: El preu del pas París Pas?
1: Bueno, us hem mirat el de 3 dies.
0: Hem mirat 3 dies, sí.
1: Que serien per als adults 156 euros i pels joves 95. Sembla car, perquè ja 156 euros semblen molts diners, però compteu que hi entra tot això, vull dir, si tu desglosses,
0: clar.
1: I quan tu entres a la pàgina del París Pas ja tu desglosses també una mica perquè vegis la diferència, igual te n'aniries quasi a 300 euros de només de pujar, perquè té hasta la pujada de la Torre Eiffel fins a la segona planta, la tercera planta, això sí que has de concertar l'hora, eh? Hi ha dues o tres coses, que són la Torre Eiffel, i em sembla que és la pujada de l'Arc del Triomf, que has de programar-ho des d'aquí. Som tants els que hi volem pujar, que és molt millor agafar l'hora, per això programes una miqueta al dia i agafes una hora i no fas cua i vas de seguida. I aleshores és molt interessant. La pujada només és fins a la segona planta, que està molt bé, i després ja, si vols pujar fins a dalt de tot, té un suplement econòmic que tampoc era gaire alt, no sé si eren 6 o 7 euros,
0: uh-huh.
1: I tu pots pujar fins a dalt. Però des de la segona planta les vistes ja són meravelloses. Si agafes un dia clar, arribes a veure l'Arc del Triomf... Tot, vull dir, és una de les vistes xules de París, la veritat.
0: Déu-n'hi-do. Has anat dues vegades a París?
1: Dues vegades, un cop a l'hivern, fa molt de fred. I sobretot quan et mous amb el bus turístic, com que el que parlàvem de les fotos, vols anar a dalt i tal, fa fresqueta, o quan puges al Baton Rouge, als barcos que fan el creuer pel Sena, clar, des de dintre no és el mateix, els vidres reflexen, si jo el vaig fer de nit aquest, perquè em semblava més interessant veure'l amb les llums de la nit, la torre surten de sota just de la Torre Eiffel, que cada hora s'il·lumina, i quan hi vaig ser jo van canviant la il·luminació, però era tot un, com un brillar de llums cada hora que es feien, com si fossin llums de Nadal a tota la torre, que era molt, molt xulo. Aleshores, clar, si vas a fora, doncs fa fred. A l'estiu és espectacular. Nosaltres ara hi vam anar al juny, i el juny, clar, és un gust poder anar a dalt del bus turístic, veure-ho tot, perquè, clar, és tan gran que ho has de veure moltes coses des del bus. Tu... París es redueix en el centre, que en el centre quasi bé és, diguéssim, la plaça del Louvre, que està al costat del Sena, A partir d'aquí, si vas a Plaça de la Concòrdia, de Plaça de la Concòrdia ja tires cap a tot arreu. Allà agafes els Camps Elisis, que dius, va, pujaré caminant fins a l'Arc del Triomf. Ni us ocorreixi. Vull dir, és llarguíssim, esgotador, sí? Molt llarg. Són distàncies molt llargues. París és una ciutat potser de les més grans. Nova York és molt gran, però potser no té tants espais verds com París, que Nova York el té més concentrat a Central, i en canvi a París sí que n'hi ha molts. I tots els Camps Elisis, després hi ha tota la zona de les botigues i tot això, que és superllarg. Aleshores és complicat. Aleshores, si fas amb el bus turístic, puges a Plaça de la Concòrdia, baixes a l'Arc del Triomf, si vols pots pujar dalt, també tens l'opció de pujar dalt de l'Arc del Triomf, que també les vistes són molt xules, i després la gent no sol anar gaire. Si tu segueixes Camps Elisis amunt, hi ha l'Arc de la Defensa, que és tota la zona comercial i tota la zona financera, que és molt nova, i a mi em va agradar molt. Suposo que a mi m'agraden molt les coses que ningú me n'ha parlat. Tu estàs, si vas a París, et diuen, ai, no et perds la Torre Eiffel, el que sigui,
0: no?
1: M'has deixat d'anar a veure el monument a la Lady Di allà al Pont del Mar. Bueno, sí, hi ha coses que... I les has vist potser més a la televisió o a les pel·lícules, que s'acaben traient sempre les mateixes coses, i en canvi, a mi, tota la zona de l'Arc de la Defensa i la zona comercial i la zona financera...
0: Et va agradar molt.
1: Molt, moltíssim. A més, hi ha un arc gegant, blanc, preciós, que dona al final de París, que dona un cementiri. Bueno, a mi em va semblar espectacular.
0: Ai, Miqui, ara que dius això, tu visites els cementiris quan vas?
1: A mi m'agrada.
0: És que hi ha molta gent que... això s'ha convertit ja...
1: Sí.
0: També en un clàssic, no?
1: Hi ha molta gent que hasta té blogs només de fotos de cementiris.
0: Sí?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè hi ha làpides tan elaborades, mausoleus tan currats i tal, i el de París, el que hi ha sota el barri de Montmartre, que, ostres, no recordaré el nom, però bueno, està molt a prop del Moulin Rouge, en 10 minutets caminant des del Moulin Rouge, és espectacular, és espectacular. Els cementiris estan, i després estan molt cuidats. La veritat és que són, bueno, és el que et deia, a París tot és molt gran, i els cementiris també són molt grans,
0: clar.
1: I aquí estem més acostumats potser als nínxols i tal, que queda tot com més reduït, mm-hmm. I tal, i allà són més de làpide, de tomba, de panteó, i aleshores és, bueno, a qui li agrada, és, potser és una mica macabre.
0: Sí, potser sí, però...
1: però bueno, hi ha d'haver gustos per tot.
0: Per tothom, sí.
1: I la veritat és que és molt maco.
0: Seguim passejant.
1: Seguim passejant. Si deixem el tros de la Plaça de la Concòrdia amb el seu obelisc i tot això, ens aniríem. A mi hi ha un barri que la gent no hi sol anar tant i això, que és el barri de la Madeleine, que em sembla també molt interessant.
0: El barri de la Madeleine.
1: Exacte. Hi ha,
0: si vols,
1: totes les pastisseries. Seria com el barri, el Malassanya de París, amb totes les cuinetes, els productes, els macarons, que són tan presents en allà. Hi ha molt també els creps i tot. Són molt de dolços. París és una ciutat dolça en aquest aspecte del menjar. Aleshores,
0: es menja bé també, no?
1: Sí, es menja bé. Sí que tenen la cuina, potser treballen més la mantega que l'oli i això, però París es menja bé. Més car, no és una ciutat econòmica. Sí, és el que vam parlar l'altre dia en el programa. Tu
0: sí.
1: T'ho fas una mica al teu gust. Si te'n vas a dinar als Camps Elisis, pagaràs el gust i les ganes. No sé si nosaltres vam pagar 8 euros per un cafè. Bueno,
0: això que diuen del cafè és veritat, llavors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, depèn d'on t'assentes, t'has d'aixecar. És millor que t'aixequis i marxis i ja ho faràs una mica més endavant. Però sí, sí, clar, si t'assentes en els llocs turístics, però te'n vas a la Plaça Major a Madrid i et cobren 6 euros per un cafè. Vull dir, aquesta gent treu profit dels turistes, que és la seva manera de guanyar-se la vida, i és el
0: ja
1: més
0: està,
1: normal,
0: clar.
1: I ho has de saber. Però després sí, ja et dic...
0: Però hi ha cafès també més econòmics.
1: Sí, i tant. Tu te'n vas, per exemple, cap al Centre Pompidou, que és el centre d'art modern, que és espectacular perquè ja l'edifici de fora és superxulo, estan totes les tuberies pintades de colors i tal, i tu pots distingir perfectament les d'aigua perquè són en blau, les de calefacció perquè són en vermell, i és un edifici molt atraient des de fora. La gent, molta gent va fer fotos al Pompidou perquè és molt guai de fora, però després a dintre és espectacular. Ja hi ha totes unes escales mecàniques que pugen per l'exterior de l'edifici i pots anar entrant a les diferents plantes, i el restaurant de dalt també és espectacular. És un dels museus d'art contemporani xulos, per estètica de construcció, d'arquitectura de fora. I després les obres de dintre normalment mai decepcionen, no? Bueno, si t'agrada l'art contemporani.
0: Sí.
1: Però per fora l'edifici és molt guapo. A més, des de qualsevol lloc de París que estiguis una mica elevat, el distingeixes de seguida, perquè clar, és tan colorido i tant d'això...
0: Crida l'atenció, no? Crida l'atenció.
1: A més, és com molt, molt, molt, molt modern, molt ferro, molt així, aleshores destaca moltíssim, que destaca moltíssim. I per acabar amb allò dels museus, el Louvre ja l'hem comentat, però jo potser sóc més fan del Museu d'Orsay. El Museu d'Orsay està molt a prop del Louvre, també al costat del Sena, i és un museu que van aprofitar una estació de tren i el van reconvertir en el museu. Tot el museu és molt xul perquè, bueno, depèn del que us agradi, jo sóc molt d'aquest tipus d'art també, hi ha tot l'expressionisme, l'impressionisme, Van Gogh, Monet, Renoir... Espectacular, les sales no són tan grans, és un museu que es pot visitar amb dues o tres horetes, i després a dalt en el restaurant han guardat els dos rellotges que miren cap a París, i aleshores tu des del restaurant veus el rellotge i tota la vista de París i tal, que
0: és xulíssim,
1: molt maco, perquè a més el primer que veus és el Sena i després tota la ciutat, i és molt, molt, molt xulo. I és un museu... cucató, com, no sé, abans parlàvem de Girona, que hem estat parlant,
0: sí.
1: És d'aquestes ciutats que t'enamora i que t'envolta, sí. Perquè no és gaire gran, la fa, sembla que sigui una miqueta teu a la que hi arribis, sí. I amb el Museu d'Orsay passa una mica el mateix. És molt, molt...
0: Té caliu, no?
1: Sí, exacte. Ja no sé si és que l'estació el ser antiga i això et fa com, no sé, és molt maco. De veritat que jo si he de recomanar un museu, tothom us diria el Louvre, jo us diria Orsay. Orsay és dels més xulos.
0: Te va encantar, sí.
1: A mi sí. Això amb quant a museus, perquè si anem tres dies, després hauria de ser algo que us agradés molt, molt específic, si us agrada el còmic, si us agrada i buscar-lo i anar-hi, perquè ja et dic que em sembla que hi ha 60 museus dintre del Paris Pass en els que pots escollir on anar.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Molts, molts, molts. No ens en donem compte i totes les ciutats estan plenes de museus i de cultura. I ja no et dic de petites sales d'exposicions, que a vegades són les més interessants de totes. I París també n'és ple. Vull dir, hi ha molt art al carrer, que ara ens anirem cap a la part de Montmartre, que és on hi ha tot el barri dels pintors i és més el barri bohemi de París. Però tot París està ple de llocs en els que pots disfrutar de l'art.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ja no només de l'escultura, de l'arquitectura, que la majoria d'edificis de París, començant per l'Òpera de París, que projectada per Napoleó perquè hi entressin els carros directes, les portes són espectaculars i per dintre ja ni t'explico. I això, i el que sí que se m'ha passat de dir-vos és que si no voleu fer Versalles, en el mateix Museu del Louvre hi han tots els apartaments de Napoleó, que és una mica l'estil i el rotllo del que trobaries dintre de Versalles. Versalles a nivell...
0: general,
1: molt,
0: no?
1: Exacte, i molt més gran i tal, però si voleu fer un tastet, aneu a les parts de l'apartament de Napoleón i tal, i pots veure una mica, que ho hem vist tots a les pel·lícules de Sissi, i aquestes coses, tot aquest decorat de les teles i els tapissos i totes aquestes coses, que la veritat és... les làmpares aquestes de cristalls que són tan impressionants, això, que també està graciós de veure. I ara ja ens anirem cap al museu, cap al barri de Sant Michel i tal, que es pot fer de dues maneres per aprofitar temps. Hi ha un telefèric que puja fins a dalt a l'església, que està prou bé, perquè rem, un minutet i ets i tal. I aleshores, un cop ets a dalt, sí que fas ja l'església i tal, te'n vas a tot el barri dels pintors, que hi ha la plaça, amb tots els pintors, bueno, la majoria de gent d'aquestes que fa caricatures pels turistes i tal. Hi ha algun museu més, hi ha un museu petitó de Dalí, i això, però bueno, passejar per aquells carrerons és prou bé, és prou maco, fas la volteta i vas baixant, i si vas baixant fas algun cafè, perquè a París s'ha de prendre també
0: un cafè. Ja.
1: I baixes, i si vas baixant, vas arribant a baix i arribaràs al carrer del Moulin Rouge. Està molt xulo i jo recomano...
0: I està actiu, vull dir, no està tancat, està actiu.
1: Sí, sí, el Moulin Rouge segueix funcionant, a més, a tot drap. Vull dir, si voleu anar al Moulin Rouge, és tan fàcil com que s'olvieu una miqueta...
0: que estalvieu.
1: Perquè em sembla que és l'entrada amb el sopar... I l'espectacle em sembla que són 189 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, és car. Sí que tindrà una ampolla de xampany i tot això, però és ara com a espectacle de burlesc i de cabaret és potser el
0: millor,
1: top,
0: no?
1: Dels tops. Exacte.
0: Clar.
1: És el millor. I lo xulo d'aquest barri potser és pujar a la tarda fins a la Sant Michel i tot això, i quan baixes, baixar quan canvia ja el dia, quan passes del dia a la nit, que passa d'haver-hi els turistes i tal... a tota la gent aquesta bohèmia, los maleantes ben entesos, eh?
0: Sí.
1: Tota la, la picaresca i tal, i canvia molt, el barri és un altre, eh? L'últim cop que nosaltres vam estar, l'hotel el teníem allà, a més era un hotel espectacular perquè tenia una terrassa que es veia tot París, que podies pujar a sopar, compraves tu el sopar i pujaves a dalt a sopar a l'hotel, a la terrassa, i era espectacular veure tot París perquè tenies la vista de tot, tot, tot París. I és xulo el canvi d'hora allà. Uh-huh. Perquè, bueno, veus el, des de quan hi passen els turistes, tothom fent-se la foto al Moulin Rouge i tal, a veure la picaresca de la noche de París. Sí, perquè és el carrer on també hi ha totes les botigues eròtiques i aleshores, clar, dona tot aquest joc del, del canvi de la gent i d'això, que també està molt,
0: està molt,
1: molt
0: xulo. Xulo. Hem molt de veure París de dia i París de nit, no?
1: Exacte. Reservar una mica de forces, a vegades val la pena anar a l'hotel a les 6 o les 7, descansar una estona i sortir al vespre.
0: I sortir a la nit.
1: Les ciutats com, com París, bueno, les ciutats grans, per normal, de nit il·luminades,
0: sí,
1: són molt xules perquè canvia tota la perspectiva. Quan tu veus la Torre Eiffel il·luminada, la Torre Eiffel és molt maca, tot el que tu vulguis, no deixa de ser una estructura
0: un monument,
1: de ferro,
0: sí,
1: i tal. Però quan hi fiques totes les llums, tota la il·luminació i tal, passa a ser algo més bucòlic, molt més xulo, la veritat.
0: I també s'ha de veure la, la Torre Eiffel a la nit.
1: A la nit. Uh-huh. I els Camps Elisis a la nit també són molt també xulos. Bueno, quasi bé tot a la nit, és molt xulo.
0: Déu-n'hi-do, no sé si en tres dies tindrem prou.
1: Però és el que us comentàvem, que és tan gran que és difícil fer-ho en tres dies.
0: És difícil, sí. Mm,
1: sí, la veritat és que sí. I després ja és, si agafes el bus turístic, com que pots el hop on, hop off, que es, pots pujar i baixar allà on sigui, vas baixant i aleshores fas el recorregut que tu vulguis. Hi ha coses que no t'interessaran tant. Si tu no vols veure museus, doncs no veus museus. Clar. I baixes a veure parcs.
0: Monuments o parcs o el que sigui, no?
1: Exacte, exacte.
0: Perquè el típic de París és la Torre Eiffel, el Louvre...
1: El Louvre, el Museu d'Orsay... La catedral... Ah, no em sortirà el nom.
0: Notre Dame.
1: No, Notre Dame. Exacte, Notre Dame. Notre Dame és superxula. A més, el passe amb el París Pass entres també.
0: També?
1: Sí, és gratuïta. Les vidrieres de Notre Dame són brutals. L'únic que sí que hi sol haver molta cua és per pujar dalt. Aleshores, si vols invertir aquest temps en pujar, sí que les vistes també. Però amb que facis un top, diguéssim, amb que facis una pujada, si fas la de la Torre Eiffel o si fas la de l'edifici més alt que hi ha a París o d'algun hotel, d'alguna terrassa d'algun hotel, o si puges a dalt a Montmartre, l'únic que des de dalt potser no es veu la Torre Eiffel i tal. Però amb una pujada n'hi ha prou. Vull dir, ja fas les fotos i això. Perdre tant de temps per pujar a tot arreu, aleshores et queda molt reduït París. Uh-huh. I la plaça de la catedral i tot això també és superxula. I tots al voltant de la, dels carrers aquests, hi ha un parc a darrere que també va donar el Sena i tal. En aquí sí que vaig trobar a París que hi havia molt... Ostres, ara no sabria identificar de quin país eren, però hi havia molt immigrant d'aquests com fent de firmar per donar algú pel càncer, no sé què, que és tot mentida, eh? És per demanar-te diners que se'ls queden. Uh-huh. Però eren com molt pesats. Sí que vaig trobar que per aquella zona de la catedral i dels barris del d'això hi havia com massa gent agobiant, em firma aquí, vinga baix per donar... No sé, tu també, si un és solidari, ho és a casa seva i no fa falta que li digui ningú el que ha de fer. Però és un barri també molt xulo. I tots els carrerons van a portar cap a... Si tires cap a la dreta, diguéssim, te'n vas cap al Louvre i tot això. I és molt xulo, molt, molt xulo. Jo us recomano no pujar-hi. Vull dir, entreu perquè ja acabes embobat a dintre la catedral i perds una hora.
0: Clar, si a més a més fas cua i estàs perdent temps...
1: I després
0: temps...
1: has de fer dues hores més per pujar un rato dalt i tal, hem perdut tot el dematí.
0: Clar.
1: I si ho volem fer en tres dies...
0: Difícil.
1: Molt millor concentrar, només fer el que vols veure realment. I l'altre, has de fer pinzellades. Uh-huh. Pinzellades, perquè després també t'assentes a dinar, vols dinar una mica bé, vols provar una mica el producte d'allà...
0: Ara parlarem d'això, però anem amb una cançó que t'hem seleccionat avui per parlar de París, i em sembla que la tenim ja. L'escoltarem i seguim una mica amb el dinar.

0: amics, quan tu poses els auriculars per sentir-ho en el teu idioma i tot va en banda sonora, tot va posant la que no falla mai.
1: És aquesta, no? La bien gos. Sí. Y también me explicaba, curioso, que Francia apuesta mucho per la seva llengua, per fer pel·lícules en francès, per la ràdio també, fins i tot en diu el Miqui que fins un 90% de la música que s'escolta a la ràdio és música francesa.
0: Sí. Ho tenen com molt integrat, defensen molt lo seu. Vull dir, hi ha una quota, ara potser t'enganyaria, però per exemple, el 70, em sembla que és el 70% de pel·lícules que hi han d'haver al cinema han de ser producte francès. Les que es posen a la televisió pública francesa han de ser, la majoria, pel·lícules fetes o creades per directors i actors francesos. Defensen molt lo seu, la seva música. Tu vas, no sents música en anglès. Quasi tota la que sents és en francès. Defensen molt, i això està molt bé, també. Uh-huh. Vull dir, tots hauríem d'estar molt orgullosos de lo nostre i no deixar-nos aportar tant per lo que ens ve de fora. Que sí, que tot està molt bé i que s'ha d'aprendre tot, però que és un d'aquests països que sap defensar molt lo seu.
1: Molt bé, això crida l'atenció també quan viatges a aquesta ciutat.
0: Molt bé.
1: Com? Més coses. Estàvem, sí, tens apunts, no sé si vols dir alguna cosa. Jo volia saber una mica què vas menjar, perquè quan viatges sí que de vegades doncs fas coses ràpides, però sempre hi ha un dia o un parell de dies que dius, jo vull lo típic, no?
0: Exacte.
1: No sé què t'ha estat allà, perquè tu ets molt de dolços o més de salats?
0: Jo treballo a la pastisseria. Soc molt de dolç.
1: I com
0: tinc molt bona boca, m'agrada molt tot,
1: sí?
0: Però, i la veritat és que...
1: De totes maneres, haig de dir que superar el que fan a la Vinyallonga és difícil,
0: complicat.
1: És difícil,
0: sí, sí,
1: No sé si a París van omplir les teves expectatives.
0: Tenim un dels millors professionals, o dels millors professionals allà a la pastisseria. S'ha format a molts llocs, entre d'altres,
1: París.
0: A mi el que em va recomanar als llocs on anar, en aquest bar que hem parlat de la Madeleine i tal, va ser en Jaume. I clar, és espectacular. Ara, vull dir, jo no sé amb què em quedo. Potser tinc molt més arraigats els sabors d'aquí i em quedo molt més amb lo d'aquí.
1: Clar.
0: I més amb tota la gamma nova que ara tenim allà a la pastisseria, que són els musos i tal. I després proves els macarons en allà i proves els nostres i no hi ha diferència, vull dir.
1: Espectaculars, no?
0: Sí, sí, la veritat
1: està
0: és que sí.
1: Està molt bé, això.
0: Però per menjar, ja et dic, la cuina potser sí que és un pèl diferent. Jo recomanaria en aquest barri de la Madeleine. Sí que els llocs potser no són els típics restaurants que nosaltres estem acostumats a seure en una taula i tal. Són més barres, restaurants... Bars que et posen menjar o pastisseries que et donen de menjar... però no tant taules tant, vull dir, són uns banquets o tenen quatre taules, però el menjar és molt bo. Tenen normalment les vitrines aquestes en el que els pots triar, hi ha tot d'amanides, ens estem tirant tots molt cap al menjar sa, cada vegada hi ha més gent vegetariana, vegana i tal, i estem entrant molt en aquest món. I París en això també és innovador, vull dir, els menjars... Jo hi trobo... En el tradicional hi trobo massa mantega amb les patates i això, bueno, suposo que cadascú estem acostumats, aquí no som més de l'oli, estem molt acostumats al sabor de l'oli d'oliva i tal, que allà potser el trobes a faltar una mica.
1: Sí.
0: El menjar aquest bo, si vols anar una mica de restaurants, sí que piquen una mica, et diuen París és car, sí, París és una miqueta més car aquí perquè el poder adquisitiu de París no és
1: més
0: el nostre,
1: gran.
0: Exacte, és tan fàcil com això, però després tens opcions bastant... que en vez de pagar 12 euros per menú, jo en pagaràs 15, però tampoc em sembla tan exagerat com per no provar-ho, o els gelats, o ja et dic, o els macarons, o un crep. Hi ha molt, a totes les places hi sol haver les típiques camionetes aquestes que estan preparades, que n'hi ha una que només ven macarons, una altra que només ven creps, està com molt dividit i val la pena tastar-ho. I el menjar depèn del que us agradi. Jo soc
1: què
0: molt
1: de
0: carn.
1: Què vas menjar allà? Que et va agradar molt. Jo sóc molt de formatge i a París, a
0: molt
1: França, n'hi ha molt de formatge i molt bon
0: molt
1: formatge.
0: Bo. Formatge és força forts.
1: El Rocafort.
0: Sí. Però que vull dir, hi ha llocs que passes per les botigues i ja només l'olor t'embafa perquè són formatge, el formatge blau. Treballen molt aquest tipus de... o promocionen molt aquest tipus de formatge. L'altre suposo que es ven més sol.
1: Clar.
0: Els semis o els secs, que són més de secs en allà i això, es ven més sol i aquests potser els promocionen més. I han agafat una mica la fama d'aquests formatges. Les fondís, jo vaig estar boig per trobar, per menjar-me una fondí, però són més típiques de les zones altes de muntanya.
1: Ah,
0: val? Perquè és com
1: fred.
0: Un plat molt potent, molt calòric, i aleshores el fan més en allà. I no em vam poder trobar. Jo el dia de,

0: de Versalles, volíem una, vam dir, va, ja que sortim, i no en vam poder trobar. Però dines, bé, jo em van agradar molt uns aguacates amb formatge, que vaig trobar que, a més, posar-hi el formatge calent en un d'això que ja estàs acostumat a menjar-te un fred i tal, em va semblar molt interessant. Uh-huh. I després els menjars, ja et dic, si vas al barri del Madeleine, com que els tens allà exposats,
1: pots
0: el que
1: veure...
0: t'entri pels ulls.
1: Exacte. Això, ala.
0: Mengem molt pels ulls i val la pena deixar-te portar, ja que ets fora, deixa portar i el que et sedueixi, menja tu.
1: Clar que sí.
0: Però ja et dic, menjar és fàcil, la quasi bé tot arreu.
1: Molt bé. Miqui, no sé si ens queden moltes coses, hem d'anar replegant ja, sí. Arribem al punt,
0: bueno,
1: final.
0: Comentar, bàsicament, sí. Quan fas el bus turístic, jo una de les coses que més em va agradar és parar a Trocadero, que tens les vistes de la Torre Eiffel i de tots los inválidos i tots els camps que hi ha sota la Torre Eiffel, que és molt, molt xulo, que és també la foto típica.
1: Aquesta és la teva foto? Jo et vaig, et dic, sí. Cada programa farem la foto del Miqui. De París, quina foto et portes?
0: Em porto la feta des de Trocadero. Uh-huh. N'hi ha moltes, però la de Trocadero potser per l'emblemàtic que és la Torre Eiffel, perquè és potser el signe icònic de París, amb... Us dic aquesta, que potser és la més maca, identifica molt la ciutat, saps perfectament d'on és, hi ha fotos que fas que et saps, vull dir, tu et fas una foto al Coliseu, saps que estàs a Roma, doncs a París s'ha de fer la de la Torre Eiffel, que
1: doncs,
0: és la xula.
1: Amb aquesta imatge ens quedem i amb els bons consells que ens ha portat avui el Miqui Barba Vinyallonga, que ha compartit amb nosaltres aquesta estoneta, déu-n'hi-do, al matí.
0: Exacte.
1: Miqui, un plaer, com sempre.
0: Vinga, un petonàs.
2: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Conecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Radio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més. A punt per compartir, amb xics i grans, un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Tenim a punt un farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no, o pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística. T'ha agradat això,
2: eh? M'ha agradat molt la paraula arqueologia lingüística, uau! Aquestes paraules que diuen que estan oblidades però que nosaltres rescatem per tornar-los a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula murri.
0: Murri, bona paraula, bona paraula. I tampoc ens deixarem de banda la lectura, Mercè, perquè farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial, ideal per fugejar a casa abans d'anar a dormir i en bona companyia.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb el ritme i bona música per fer un bon ball.
0: Així doncs, no esperem més. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 591 i el primer que ens surt és...
2: El primer que surt és la llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles. És un conte que té la força de la nostra terra i la màgia de les grans històries.
0: Quina història tan bonica, Mercè. Ens traslladem a temps remots per conèixer en Gori, un gegant immens, alt com una torre, i fort com 100 cavalls, però que amaga un cor extremadament tendre i delicat. Un bon dia, en Gori es va enamorar en secret de l'Alba, una noia tan radiant com el primer raig de sol.
2: Però en Gori pensava que un gegant com ell mai podria estar al seu costat i va començar a plorar tan i tan fort que les seves llàgrimes gegants van omplir tota una vall.
0: I així és com la seva tristesa es va convertir en l'aigua clara que avui coneixem com el llac de Banyoles. La llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles.

0: Fa molt, molt de temps, quan el món encara es dibuixava amb colors salvatges i els mapes tenien racons sense nom, en un indret amagat entre les muntanyes i els vastos boscos de Catalunya, hi vivia un ésser extraordinari. Es deia Gori, i en Gori era un gegant, alt com les torres dels castells més imponents, fort com 100 cavalls salvatges corrent junts. Qualsevol que el veiés de lluny hauria fugit corrent, tement la seva fúria. Però la mida és enganyosa, perquè sota aquell pit de roca, en Gori amagava un cor molt tendre, fràgil com el pètal d'una flor de bosc.
1: Un altre dia que s'amaga el sol. Els arbres se'n saluden, el vent en parla, però la cova segueix massa buida. Quina vida té la solitud d'un gegant? És tan gran, tan gran com jo mateix.
0: En Gori vivia en una gran balma de pedra. Tot i que estimava la natura, el silenci de la nit se li feia feixuc. Fins que un matí de primavera, tot va canviar.
1: Què és això? No és el vent. No és el rierol. És música.
0: Ai, com si fos un encanteri. En Gori va seguir aquella melodia celestial, obrint-se pas entre les capçades dels pins amb una delicadesa inaudita per algú de la seva mida. Al final del camí, el bosc s'obria en un prat verd, esquitxat de flors blanques i roges. I allí estava ella.
2: Oh, quin lliri més bonic! Aquest anirà perfecte per al ram de la mare.
0: Es deia Alba, i feia honor al seu nom. Era tan bonica com el primer raig de sol del matí. Els seus cabells brillaven com l'or pur sota la llum i el seu somriure tan radiant que feia la impressió que les flors mateixes es giraven per buscar la seva escalf.
1: Oh, és un àngel! Oh, oh, com pot algú d'un petit omplir tot aquest prat amb tanta llum?
0: En Gori es va enamorar a l'instant. Un amor pur, fulminant. Va fer un intent d'avançar, d'apropar-se.
2: Ep, hi ha algú aquí? Deu haver estat un teixó.
1: Què fas, Gori? No hi vagis. Ets un monstre als seus ulls. Ets un gegant de les muntanyes. Si et veu, cridarà. Fugirà. I el poble vindrà amb torxes i forques. No, mai podràs formar part del seu món.
0: Nit rere nit, en Gori s'asseia a l'entrada de la seva cova. I des d'allí fixava la seva mirada en el prat fosc on havia vist l'alba per primera vegada. Però la ment és cruel i la certesa de saber que aquell amor era impossible va començar a escardar el seu gran cor.
1: Per què sóc així? Per què la terra em va fer de pedra i bosc? Si per dins sento com el més fràgil dels ocells, Alba, mai sabràs que existeixo.
0: I aleshores, la tristesa acumulada durant dies es va desbordar. El gegant va començar a plorar. No era un plor de ràbia, era un plor silenciós, profund. Però les llàgrimes d'un gegant no són com les nostres. Eren grans com perles de vidre, carregades de dolor. Van caure sobre la terra seca del bosc, colpejant les pedres, amarant les arrels. Va plorar durant hores. La lluna feia brillar aquell doll de pena que brollava dels seus ulls. El petit rierol va començar a baixar muntanya avall, buscant la plana. Les hores passaven, la nit avançava, i en Gori no podia aturar el seu lament. El rierol es va convertir en un riu jove i brau i l'aigua va començar a inundar la vall seca. Quan els primers raigs de l'alba van tenyir el cel de rosa, en Gori va obrir els ulls, exhaust. Es va eixugar els ulls amb les seves mans immenses i va mirar cap avall. On abans hi havia hagut una vall de terra, eixuta i pols, ara brillava un mirall immens.
1: Oh, és un lloc, tot. Tota la meva pena és ara aigua clara.
0: Davant seu s'estenia el llac de Banyoles, un llac nascut de la puresa d'un amor secret. L'aigua brillava sota el sol del matí i cada petita ona semblava bressolar i endur-se un trosset de la immensa tristesa del gegant. Des d'aquell dia, el llac de Banyoles ha estat un lloc de bellesa incalculable, però també de misteri i melangia. Diuen els que hi viuen a prop que les seves aigües són tan profundes i insondables com el cor d'aquell gegant i que a vegades, quan el vent s'atura, quan el capvespre apaga els sorolls del món i tot queda en un silenci absolut, si s'escolta amb atenció, es pot sentir un eco suau flotant sobre l'aigua. És el llac, que encara plora un record d'aquell amor perdut que mai va poder ser. Avui, a la vora de l'aigua, els avis continuen agafant les mans dels seus nets per mirar el reflex de les muntanyes i explicar-los la història d'en Gori, un gegant que, lluny de fer mal, va regalar al món un dels paratges més vells de la nostra terra. I així, de generació en generació, el seu record continua bategant.
3: Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com m'ho diria, molt i molt fina?
4: A veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica o educada. Ell busca la sang més blava, més pura del món per al seu fill.
3: El pobre príncep ha fet la volta al món buscant la princesa adequada i ha tornat ben decebut, que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres, semblava que no es casaria mai.
4: Però, en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
3: Doncs vinga, ens podeu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir al final del conte? Va, doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep, i com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Continuem a l'hora del conte amb les paraules en català que estan en desús o una mica oblidades. Avui parlarem de la paraula murri. Aquesta paraula, murri, es refereix a una persona astuta, sagaç, que té molta picardia, que té traça i habilitat per aconseguir allò que vol. De vegades amb una mica de malícia o sense una total honradesa. També pot descriure algú taciturn, esquerp, malcarat. Tu et consideres una persona murria, Lluís? Ep, que t'ho dic en el millor sentit de la paraula, eh?
1: Aviam, Mercè, aviam. Crec que més aviat sóc una persona ben franca i d'una sola peça. Anar sempre de cara i sense dobles intencions, eh? Vinga, dit això, trobo que la paraula murri o murria és molt bonica. Almenys jo sempre l'he utilitzada en sentit positiu i carinyós. Un exemple que se m'acut podria ser: la meva neta és molt murria. Volem dir que no, m'ha fet dir que sí. Mercè, em sembla que ens endinsem a la biblioteca?
0: Sí, i anant a la múrria de la teva neta, sempre aconsegueixen el que volen, eh?
1: Sempre, sempre.
0: Amb aquesta picardia que tenen.
1: Sempre, sempre.
0: Anem cap molt a la biblioteca, doncs, sí, vinga. Anem a la biblioteca i mira, ja hi som, Lluís. I avui he cregut oportú dedicar un conte, o millor dit, una novel·la, a aquells nois i noies que el juny van acabar primària i ara, al setembre, s'inicien a secundària a l'institut. Alguns han de marxar del seu poble i d'altres continuen el nou curs a la mateixa escola. Sigui com sigui, anar a l'institut és un pas important. I de la mà d'aquesta novel·la, tot serà més amè i divertit. Per cert, la novel·la es diu Drames i laics a l'institut. De fet, el títol promet, eh? Com et dic sempre, Lluís, ens en fa 5 cèntims?
1: I tant que sí. Mira, amics, família, embolics. Tot normal fins que apareix un compte a les xarxes socials que exposa secrets dels companys de l'institut. És aleshores quan l'Aloma i els seus amics intenten descobrir què s'amaga darrere del perfil. Drames i laics a l'institut és una història per descobrir que l'amistat, el perdó i la sinceritat són més importants que qualsevol aparença i que estimar algú també significa confiar. Però la confiança, a vegades, és un camí ple de riscos.
0: Considero que és una molt bona història per començar el primer d'ESO i per això la recomanem a nois i noies a partir de 12 anys. Recordeu, Drames i laics a l'Institut, de la Gemma Pasqual i Escrivà, i editat per Edicions Bromera. I fins aquí l'hora del conte d'avui. Quin programa tan màgic hem tingut, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem viatjat fins a les terres gironines per conèixer la trista i bonica història del gegant Gori i com les seves llàgrimes van crear el meravellós llac de Banyoles. I després hem pogut gaudir del clàssic de la princesa i el pèsol, on una sola nit, sota un munt de matalassos, va fer descobrir la puresa d'una veritable princesa.
0: Dos contes inoblidables. I per tancar el programa, avui no podem triar una altra cançó, perquè si hem parlat del llac de Banyoles, ens toca ballar amb la seva criatura més famosa.
1: Exacte, ens acomiadem a ritme de bon rock en català, amb la versió tan divertida que fan els amics de Rock per Xics del mític tema El monstre de Banyoles.
0: És el món, el monstre de Banyoles.
1: Exacte, aquesta.
0: Doncs vinga, poseu-vos drets, pugeu el volum del transistor i a ballar sense parar. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Us deixem amb el monstre més roquer i amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre advocat, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, avui quin dret ens portes?
2: Avui parlarem d'un tema d'una enorme transcendència humana, social i també jurídica, que per això som aquí, que és la regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs, també coneguda com l'avortament. Per tant, vagi per endavant que l'objectiu d'aquesta secció d'avui no és ni moralitzar ni prendre partit davant de cap posició, sinó que la meva funció és merament divulgativa, per d'una manera tècnica i estrictament objectiva explicar a dia d'avui quina és la realitat jurídica que tenim a l'Estat espanyol. Per tant, quin és el seu funcionament i quines paradoxes es generen en el sistema en relació, com deia, a l'avortament. Perquè se'n generen, com en tants altres drets, oi? Per tant, darrere de cada posicionament ideològic sabem que hi ha una arquitectura normativa doncs, que defineix què podem fer i què no podem fer en cada moment. Aleshores, per entendre aquesta importància de la claredat de les normes, vull que comencem analitzant la realitat recent. En aquest cas, ens situem a l'any 2010. En el govern socialista de l'època, aprova una nova llei que canvia el model d'avortament que regia fins aleshores a l'Estat espanyol. En parlarem tot seguit. En aquest cas, un grup de més de 70 diputats del Partit Popular al Congrés dels Diputats presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles d'aquesta nova llei aprovada, en considerar que vulneraven la Constitució. A partir d'aquí comença un llarg camí, més de 13 anys.
1: Més de 13 anys.
2: Més de 13 anys, esperant resposta de l'alt tribunal sobre la constitucionalitat o no de tots aquests articles que el PP va enviar al Constitucional, no? D'aquesta nova llei que flexibilitzava l'avortament.
1: La justícia és lenta, eh?
2: I a vegades deixa de ser justa en ser tan lenta. Aquest és un dels problemes. La lentitud fa que certs processos, a parer meu, això sí que és una opinió personal, redueixin les garanties del sistema. Perquè què no ha passat en 13 anys? No? És una barbaritat.
1: De fet, l'incertesa que et genera, no?, durant tots aquests anys.
2: Anava a dir, la incertesa en aquest procediment, clar, és que durant més d'una dècada estem parlant de que milers de dones, de metges, d'hospitals i de clíniques han estat prenent decisions, d'acord amb una llei vigent, evidentment, però que es troba sota l'ombra constant de la possible inconstitucionalitat. Aleshores, ostres, compte perquè l'allargament i la dilatació indeguda dels procediments a vegades desvirtua el quid de la qüestió.
1: Clar, doncs anem a desgranar, no?, una mica què ens diuen les lleis, quin marc legal tenim en el tema de l'avortament.
2: Doncs més enllà de, et deia, no?, aquesta llei que es va aprovar l'any 10 i també la que regia anteriorment, el que tenim és jurisprudència, per tant, aquella acumulació de sentències tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Suprem, que ens indiquen com hem d'interpretar la norma i com s'ha d'entendre, com els tribunals han d'entendre-la. No? Ens remuntem a la sentència 53 de 1985. Molta gent la coneixerà. Durant l'època de Felipe González es va aprovar el conegut com Llei de Supòsits. L'any 85, com deia, el Tribunal Constitucional va dictar una resolució clau on va validar aquesta primera despenalització parcial de l'avortament a l'Estat espanyol, a través de la llei orgànica que es va aprovar l'any 85. Aquella llei de l'any 85, la llei de supòsits, no reconeixia l'avortament com un dret, estrictament, sinó el que feia era despenalitzar-ho com a delicte, que en aquell moment estava en el Codi Penal, perquè es considerava un homicidi, en tres supòsits. És a dir, no era penalment responsable el qui practicava l'avortament, en tres supòsits. Greu perill per la vida de la mare, un embaràs a causa d'una violació o una probabilitat que el fetus nasqués amb greus malformacions físiques o psíquiques. Aquests tres supòsits són els de l'any 85. I el Tribunal Constitucional, amb la sentència que us mencionava, el que va dictaminar va ser que el fetus, el no nascut, el nasciturus, no era titular del dret a la vida, que és un dret que tenim reconegut com a dret fonamental a la Constitució, a l'article 15. Perquè considerava que la personalitat jurídica, és a dir, aquesta condició, s'adquiria amb el naixement.
1: Per tant, és en el moment en què naixem que comencem a tenir aquest dret a la vida.
2: a tenir aquests drets. Això ho diu la sentència de l'any 85. No obstant això, el Tribunal Constitucional va determinar que el fetus sí que constituïa, és a dir, el no nascut, el que està dins la panxa de la mare, sí que constituïa un bé jurídic constitucionalment protegit. Se l'havia de protegir, d'alguna manera.
1: Per tant, no té cap dret, però s'ha de protegir.
2: D'alguna manera, exacte. Per tant, l'Estat aquí el que deia és hi ha una obligació activa de protegir la vida en aquesta fase prenatal, abans del naixement. I, per tant, com a conseqüència d'aquesta premissa, el tribunal el que va fer és declarar que un model d'avortament totalment lliure, per simple voluntat, i no en els tres supòsits que hem mencionat, seria inconstitucional perquè deixaria el fetus completament desprotegit. Any 85. Val? Passen molts anys, fins a l'any 23, perquè la llei s'aprova l'any 2010, i fins al cap de 13 anys, ho dèiem a l'inici, doncs que no s'aprova la llei de terminis, que s'aprova l'any 10 i tenim resolució dels Constitucional l'any 23. Per tant, gairebé 25 anys després, no, 25 anys després, no,
1: molts més.
2: Bueno, 25 anys després en el cas de l'aprovació de la primera llei, això sí, i n'hi sumem 13 més per la resolució del Constitucional. Clar, aquí el panorama canvia radicalment amb aquesta aprovació l'any 2010, on es deroga, s'elimina aquella llei de supòsits. I s'introdueix un sistema de terminis, que seria homologable, si fem una visió comparada, a molts dels nostres veïns europeus. Per tant, després de 13 anys, el ple del Constitucional dicta aquesta sentència, la sentència 44-2023, on avala, sí, avala, la constitucionalitat d'aquella llei del 2010, que el Tribunal Constitucional, que el Partit Popular va portar al Tribunal Constitucional. Per tant, ja teniu la resposta. Sí, la llei del 2010 s'avala. I aquesta sentència suposa un canvi de paradigma en dos grans eixos. En el primer eix, perquè el Tribunal Constitucional ja no parla simplement d'excloure la pena de presó en aquells tres supòsits, sinó que l'avortament passa a ser considerat un dret lligat a l'article 15 de la Constitució. Això és fonamental. L'article 15 ens parla del dret a la vida, de l'integritat física i moral. Per tant, un dret fonamental, perquè està en la primera secció de drets de la Constitució, especialment protegits. Per tant, es diu que la decisió sobre el propi cos i el projecte de maternitat està directament vinculat també a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament de la personalitat. Article 10, preàmbul de la Constitució. Per tant, negar de manera absoluta aquesta capacitat de decisió, diu el tribunal, que seria una mena d'instrumentalització o de maternitat forçada de la dona contrària a la Constitució. I, per tant, segon gran eix que estableix aquesta sentència de l'any 23, ens diu que s'avala aquesta interrupció durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs, que és constitucional en aquest període, i argumenta que aquest model no desprotegeix el fetus, sinó que garanteix un equilibri raonable. Això és el que diu la resolució final. Però el Tribunal Constitucional el configuren a 11 magistrats. I malgrat hi va haver aquest aval, la decisió no va ser unànim. Va ser una, per això deia, un tema doncs, que encara a dia d'avui cueja. Va haver-hi 4 vots particulars. Els vots particulars és quan, davant d'una decisió, el magistrat diu, ep, jo discrepo, ho fonamento i, per tant, malgrat s'aprovi, jo vull deixar constància de la meva opinió contrària. Doncs n'hi va haver 4 d'11. No és la meitat, però és una part considerable, que van argumentar que el Tribunal Constitucional el que no s'havia limitat a decidir si la llei s'ajustava a la Constitució, que és el que li havien demanat amb aquest recurs, sinó que va crear ex novo, és a dir, del no res, una mena de dret fonamental a l'avortament que el legislador, el que va crear el constituent, el que va crear la Constitució, no va contemplar. I que, per tant, si vostè vol incloure-ho, escolti'm, canviï la Constitució per les vies que toca i incorpori-ho. Però si no, el Tribunal Constitucional el que no pot fer és incloure drets amb drets ja existents. Valgui una mica la redundància, no? Per tant, també van argumentar més que aquest sistema de terminis lliures fins a la setmana 14 sí que deixava el fetus desprotegit d'una manera efectiva. Aquesta és la consideració. Però la pregunta que segurament molta gent de la que ens escolta es farà és què permet la llei actual?
1: Clar, és el que t'anava a preguntar jo ara, no? Perquè hem anat com fent salts ara això així, després el Tribunal Constitucional diu una cosa, després tenim aquests jutges que no volen el mateix. Com ha quedat tot plegat?
2: Tot plegat ha quedat que la llei del 2010 és constitucional i que, per tant, el que se'ns permet fer és que fins a la setmana 14 l'avortament és lliure a petició de la dona. Uh-huh. Punt número 1. Punt número 2. De la setmana 14 a la setmana 22, aquí sí que s'exigeixen causes mèdiques, greu perill per la vida de la mare o probabilitat de que el fetus neixi amb malformacions físiques o psíquiques. Ens en recordarem una mica d'aquells supòsits que parlàvem. Si es produeixen, també es podria practicar aquesta interrupció. I més enllà de la setmana 22, només seria legal si es detecten anomalies que són fatals, incompatibles amb la vida o una malaltia incurable que haurà de confirmar un comitè mèdic. Uh-huh. Ens trobem aquí. Val? Això és el que ens permet la norma.
1: Per tant, fins a 14 dies tenim per setmanes. Avortar de manera... Perdó, setmanes. Fins a 14
2: correcte.
1: Setmanes per avortar de manera lliure, sense haver de donar explicacions ni presentar cap tipus de paper exacte.
2: Exacte.
1: Doncs, Jan, sempre ens portes algun mite. Tenim uns 5 minutets. Quin ens desmuntes avui?
2: Sí, parlàvem de la Constitució, d'una possible reforma, no? Doncs el govern espanyol justament ha plantejat incloure expressament l'avortament com la millor manera per protegir les dones i blindar-lo. Compte. Compte, govern espanyol, perquè políticament, diguem que cadascú tregui les seves conclusions, es podria presentar com una mena de blindatge fort, jurídic, però des d'una perspectiva constitucional la proposta té llacunes molt rellevants, que el que podrien fer és rebaixar el nivell de protecció actual. Per tant, compte, perquè el sistema constitucional que nosaltres tenim, n'hem parlat alguna vegada, no tots els drets tenen el mateix rang ni gaudeixen de la mateixa protecció. D'una banda, drets fonamentals, de l'article 14, el 29 i el 30.2. Aquí tenim els drets, n'hem parlat abans, dret a la vida, expressió, associació, honor. Val? Aquests tenen una especial protecció. I, per tant, tenen reserva de llei. Això vol dir que s'ha de fer una llei orgànica que requereix una majoria qualificada al Congrés. Això vol dir, també, que el govern no pot fer un decret per regular el dret a la vida, per exemple. Tenen una tutela judicial reforçada i un accés directe al recurs d'empara al Constitucional. A mi, si se'm vulnera un dret fonamental, puc presentar un recurs d'empara al Constitucional. Si és qualsevol altre dret dels que ara parlarem, no funciona així. Uh-huh. Quins són aquests altres? Els principis rectors. La resta de la Constitució, en el capítol tercer del títol primer, allà ens trobem, n'hem parlat també, el dret a l'habitatge, el dret a la salut, són voluntats. L'Estat ha de treballar perquè això sigui així, però no tenen aquesta protecció tan especial que sí que tenen els altres. Per tant, compte. Quin perill hi ha aquí? Doncs el perill que hi ha aquí és que en la proposta que planteja el govern espanyol per blindar justament l'avortament es vol incloure en l'article 43. No és un dret fonamental, estaria dins del dret a la salut, i per tant, si l'avortament es consagrés, l'incorporem de manera expressa en aquest article, el que faríem és convertir paradoxalment en un dret amb menys capacitat de protecció real del que té avui dia. Perquè recordem, el Tribunal Constitucional ens ha dit que l'equiparem a l'article 15, que és un dret fonamental.
1: Per tant, retrocediríem enrere.
2: No automàticament, però és una possibilitat, perquè el legislador haurà decidit una altra qüestió i, per tant, la jurisprudència dels tribunals podria canviar d'acord amb la nova norma. No? Uh-huh. Per tant, com deia, a dia d'avui, després d'aquesta sentència de l'any 23, el Tribunal Constitucional ja havia dit que entenia la interrupció voluntària com una part del contingut directament protegit dels articles 10 i 15. I aquest últim és un de fonamental, com deia. Aleshores, no és tant si incloem l'avortament o no a la Constitució, sinó a on i per què. Aquesta és la qüestió.
1: Uh-huh. O sigui, com ha d'estar qualificat, no, aquest dret? Si ha de ser un dret fonamental, un principi rector o en quin compartiment de la Constitució?
2: Què passa? Que depèn d'on el posis, la reforma de la Constitució és una o una altra i requereix d'unes majories o d'unes altres. I com us podeu imaginar, la proposta és fer-ho per la via senzilla.
1: Que requereix
2: cometes.
1: Menys majories, no?
2: Exacte. Uh-huh.
1: Doncs anem acabant amb uns consells i recomanacions que sempre ens portes. Jan, què ens dus avui?
2: Molt ràpidament, per tancar en temps. Pels diferents agents, metges, personals d'infermeria, a vegades n'haurem sentit a parlar, l'objecció de consciència. Mm-hmm. Aquest dret existeix. Per tant, els metges, els professionals, poden no practicar per raons doncs, de consciència, morals, religiosos, aquesta pràctica. Però aquesta pràctica de l'objecció es limita exclusivament a la pràctica concreta, a la intervenció. Això no inclou que no hi hagi d'haver un tracte previ a la dona, un tracte posterior, una ajuda en les tramitacions. Això no ho inclou l'objecció de consciència. Per tant, aquí hi ha una protecció de la dona en què no se li pot, diguem-ne, no practicar per part d'aquell metge allò, però no se li manlleven la resta de drets, no? Serà un altre metge el que ho faci. En segon lloc, per les dones, la llei contempla que aquesta interrupció és una part de la cartera de serveis de la Seguretat Social, aleshores del Sistema Nacional de Salut. Totes les dones han de poder tenir aquest accés en condicions d'igualtat efectiva i equitat territorial. I, per tant, l'administració té l'obligació d'organitzar els serveis de ginecologia perquè això es pugui produir sense problemàtiques. I, finalment, pels estudiants, pels professors de medicina, aquesta objecció de consciència no aplica en l'àmbit acadèmic. Per tant, una cosa és la pràctica, l'altra és l'estudi. Els metges, els professors, els estudiants han d'estar preparats perquè això pugui produir-se. Després ens acollirem o no ens acollirem en aquest dret. Però estudiar-ho no implica una participació directa en l'acte, per tant, s'ha d'estudiar igualment.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos avui el dret a l'avortament, que hem vist, no?, que al llarg de la història ha sigut objecte de debat i de diferents qüestions.
2: Exacte, i per tancar, la reflexió final és dir, escolta'm, quan plantegem una reforma de la Constitució hem de veure on la plantegem, de quina manera ja a dia d'avui s'aplica el dret, perquè potser la protecció que tenim a dia d'avui ja és suficient i no cal entrar en un debat polític per acabar no blindant allò que realment voldries blindar, no? Per tant, escolteu, que tingueu aquest dret a la butxaca i així sereu més lliures.
1: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Molt bé, fins la propera.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Constitucional comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba a debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem manté que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional l'haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Carles Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec sense adoptar cap decisió. Durant el Consell d'Afers Generals ha celebrat aquest matí el secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa facilita tota la informació disponible, però ha evitat referir-se a possibles bloquejos al procés d'ampliació de la Unió Europea. Només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut en el debat. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. De fet, Sílvia Paneque, consellera de Territori i també portaveu del govern, ha parlat fa uns minuts en compareixença.
3: Sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
2: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El recàrrec als creuers de menys de 12 hores passarà de 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim de manera progressiva fins al 2030. El govern municipal calcula que la mesura permetria recaptar 23,7 milions d'euros anuals més a partir del 2031. I un incendi ha destruït aquesta matinada els 7 blocs de la urbanització de Luxe, la Querola, d'Ordino, Andorra, que encara es trobaven en construcció. El foc ja està sota control i no ha provocat cap ferit, tot i que ha mobilitzat un total de 14 dotacions de bombers i 34 efectius.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
4: Vale. I em mira les
2: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
5: A Ràdio Montornès... La Intersecció.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
0: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
6: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
7: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
8: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
9: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
10: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer, al tret de sortida, aquest pla. Allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
11: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
0: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
12: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
13: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
12: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació en horari de matí de les 10 a les 2 i també en horari de tarda de les 4 a 6:45.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari, amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
18: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
19: Aquesta decisió doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
18: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
3: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
3: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
0: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
20: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquells avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
21: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
5: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
4: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
22: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.
23: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
22: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de valsos i danses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
24: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la mà continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
25: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
24: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
26: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
24: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
27: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
28: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
27: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
24: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
2: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó el suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
6: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
7: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
2: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar algun equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
8: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
24: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Esparra Girona i el Cadí La Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. No, no.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplanaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barbarà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent, però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar doncs que hi ha hagut aquesta rebaixa.
15: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades del servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic, en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida-Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
13: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
13: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
21: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barri. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
22: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge, i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
5: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat DIA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
6: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
24: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
23: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
26: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint un molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
25: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
27: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y esto.
25: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el

0: passar mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
1: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo. Y bueno, obviamente teníamos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo. Y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
0: Avui és dia de descans al centre d'esports. Demà, tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la Banca Balaïdos del Celta Fortuna.
2: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí la Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró-Sant Cugat, Palau-Cerdanyola, Vigues i Riells-Manlleu i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, pengen pernil.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb...

0: al nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
2: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat

0: establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
1: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
0: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
2: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
0: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del Vicent Pérez i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Selecció Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
7: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ara sí que ja hem descansat de la festa major i ja estem a tope de nou amb un nou programa amb informació, divulgació i entreteniment. I com sempre estarem fins a les 6 en punt de la tarda. Així que tenim uns 55 minuts per estar plegats i plegades en aquesta tarda de dimarts. Espero que us quedeu perquè no hi ha cap excusa, tant si heu de pujar al cotxe, com si heu d'anar a caminar, com si heu d'anar a comprar, a fer esport, com a molts, perdono, si heu d'estudiar, però ara encara no hem començat. Així que ens podeu escoltar al 91.2 de l'FM o també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també a l'aplicació, sí, al canal de Ràdio Montornès de la tele. Hi ha gent que em diu que no ens troba. Bueno, si no, doncs tocarà actualitzar els canals, que a vegades passa, tot i que això potser alguns els desordena. No vull ser jo la causa, ja us aviso, no sé. Tu, Sergi, això ho fas d'actualitzar o ja s'actualitza sola a la tele? Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs la veritat és que se m'actualitza sola, però també l'haig de dir als nostres oients que si a vegades no la troben, que vagi una mica cap a baix, perquè a vegades, saps, si no les tens ordenat o alfabèticament, sí, o el que sigui, a mi se'm posa baix de tot, però bueno, si baixes, sempre acaba estant.
7: Saps, és que jo tinc molts canals, bueno, ja vam parlar un dia, i clar, això és una bogeria, i el dia que vaig ficar a ordenar, vaig ordenar com de l'1 al 10, i la resta vaig dir, estic jo l'altre ja.
8: Bueno, jo això d'ordenar, em sembla que ja fa anys que...
7: Que no, no?
8: Sí, perquè de la televisió també hi ha 70 picos, i t'has de començar a ordenar, i després...
7: Per això, però mínim, no? La 1, la 2, TV3 i aquestes coses.
8: Sí, també sé que com no veig gaire televisió per antena, ja ho hem comentat algun cop, doncs mira, el dia que la busques i prou.
7: Bueno, doncs busqueu, que segur que ens trobeu, que per allà estarem. Bé, doncs avui dimarts, dia 22, és l'últim programa d'estiu, del 2026. Sergi.
8: Oh, quina peneta, no?
7: Sí, la veritat és que sí. Fa així com una mica, no?, de dir, ja està, se'ns acaba. Tot i que les temperatures encara no són de tardor.
8: Clar, t'anava a dir, serà astronòmica, perquè el que és la temperatura, déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, sí. De fet, he buscat perquè dic, vale, però quan entra exactament la tardor, no? Doncs aquesta matinada, cap a les 2 o així de la matinada, ens entra la tardor. Així que no ens enterarem perquè estarem dormint, però demà ja serà tardor, el primer dia de tardor 2026.
8: Si refresco una miqueta i a la cantonada ja tenim Nadal, així que...
7: Bueno, a mi ja m'estan sortint un munt de coses de carbasses, de fantasmes, de tot això, i és que ja un cop arriba passa tardor, doncs pues ja està, ja estem aquí de nou amb una roda, sempre amb coses a celebrar, a decorar casa i així anem fent. Sí. Bueno, doncs avui és dimarts, com dèiem, hem deixat enrere la festa major, però l'actualitat aquí a Montornès continua. De fet, tenim moltes coses de les que parlar avui i durant tota la setmana, així que anem a començar. Música. Quedava un equipament per començar el curs 2026-2027 i és el Centre de Formació d'Adults Marinada. Doncs bé, ja ho ha fet. Ahir va fer un acte de presentació, un acte d'inici del curs. Va comptar amb una gran part, una gran representació de l'alumnat d'aquest any i també es va fer una xerrada sobre la intel·ligència artificial. Nosaltres, Ràdio Montornès, es va apropar i avui sabrem, recordarem quina és l'oferta, sabrem com comencen el curs, quins objectius tenen i si queden o no places disponibles per aquest curs 2026-2027. Recordem que al Centre de Formació d'Adults Marinada tenim a Vinyes Velles i que la gran majoria d'oferta és a la tarda, que així, si us interessa, ens quedeu d'escoltar la notícia d'avui. També ja coneixem quins són, bueno, quin és l'aparador i el balcó finestra guanyadora del concurs que ha posat la Unió de Botiguers en marxa, va posar per la Festa Major. Ja hi hem vist molts balcons, molts aparadors decorats, doncs bé, ja coneixem els noms. Que des d'aquí aprofito, faig un parèntesi i una reivindicació, perquè jo he vist moltíssimes finestres i molts balcons que han decorat amb els colors de la Festa Major, però no s'han presentat al concurs. Home, no, què us costa? Doncs si ja heu decorat, que és el més complicat.
8: Exacte, ja que ho has fet el més difícil, no?
7: Ah, clar, podíeu haver guanyat 150 euros per gastar en un tornès, que es diu ràpid. Bueno, després descobrirem quins són aquestes persones guanyadores que s'han duat la targeta amb una D. I avui també se'ns quedarà així com un programa molt cultural, perquè avui s'ha donat el premi a Carme Romaní, a la contacontes, la narradora oral Montmas, que la tenim des de fa molts anys aquí a la biblioteca. No només està aquí a Montornès, baixa per tot el Vallès, apropant històries a petits i a grans, i avui ha rebut aquest reconeixement per tota la seva trajectòria, que no és poca, i tota la que li queda. L'hem convidat a Ràdio Montornès i ella, tot i que no és d'aquí del poble, se sent pràcticament montornesenca i està encantada d'avui treure uns minuts per estar amb nosaltres. Així que una entrevista molt interessant. I després tindrem a la nostra actriu preferida d'aquí de Montornès, la Clàudia Fernández, que torna amb una nova secció de cultura i avui parlarà de les festes de la Mercè. Que
8: molt bé, molt interessant.
7: Ja estan aquí. Sí, de fet, crec que comença demà la programació.
8: Sí, sí, fins a diumenge.
7: Fins diumenge, no? Són uns quants dies a tope. I la Clàudia m'ha dit, mira, Mireia, és que jo sempre em lio amb la programació perquè hi ha tantes activitats que em faig un cacau. Així que avui ella s'ha fet un esquema que ens porta a nosaltres amb el més important, perquè bueno, ens ho facilita per poder anar a les festes de la Mercè.
8: És guai, perquè ens ho posa fàcil.
7: Sí, sí, sí, amb concerts, activitats culturals. Bueno, doncs si teniu pensat passar-vos o us acabeu d'enterar, perquè clar, venim d'una altra festa, doncs quedeu-vos que avui us donarem aquells tips, aquells consells, o si més una mica de programació, perquè podeu triar i decidir si us agrada o no, i quan és millor que passeu per les festes de la Mercè a Barcelona aquest cap de setmana o demà, dijous o divendres. Això ja trieu vosaltres. Bé, doncs això és el que tenim pensat. També repassarem un nou àlbum, el de la Miley, ja no és Miley Cyrus, recordem ara Miley a seques, i altres coses molt interessants fins a les 6 en punt. Nosaltres comencem, ara que passen gairebé 12 minuts de les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que aquests dies s'estan realitzant diverses actuacions a la llera del riu Mugent per erradicar la canya americana. Els treballs van des de la plana de Can Vilaró fins al pont de Montmeló i tenen un pressupost total de gairebé 264.000 euros. Les actuacions consisteixen en arrencar les canyes per evitar que tornin a sortir i plantar espècies autòctones per restaurar l'ecosistema fluvial correctament, ja que la canya americana és una espècie invasora que tendeix a ocupar tota la superfície disponible i genera inestabilitat als talussos, cosa que pot fer que es taponin ponts i altres infraestructures. Està previst que les actuacions finalitzin a l'octubre. Dilluns començarà la substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes. La coberta actual presenta filtracions d'aigua. Així doncs, la piscina romandrà oberta fins al 27, mantenint el seu horari habitual. Mentre durin les obres, uns 4 mesos, i com a mesura excepcional, s'aplicarà una reducció del 15% a la quota dels abonaments. També es podrà sol·licitar una baixa temporal. A més, a partir de dilluns vinent, dia 28, i fins al 16 d'octubre, la piscina descoberta estarà disponible de 8 a 8 de dilluns a divendres i de 9 a 2 quarts de 3 del matí els caps de setmana per les persones abonades. Aquesta setmana es posaran en marxa noves formacions per ajudar el jovent a buscar feina. La primera serà demà i versarà sobre com elaborar el nostre currículum i com dissenyar-lo perquè sigui llegit i aprovat pels sistemes de seguiment de candidats. Dijous es farà una altra trobada centrada en la cerca sistemàtica de feina i els principals portals i divendres serà la darrera sessió, a la qual les persones assistents aprendran la dinàmica de la cerca de feina. Totes tres formacions són a les 12 del migdia, al carrer de Sant Isidre, entre el número 11 i 13, i s'adrecen a joves d'entre 16 i 29 anys. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil. Ell ha declarat que la manera de buscar feina ha canviat molt en els últims anys i per això han volgut crear aquestes accions puntuals.
1: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements i no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt. Quan potser jo necessitava buscar feina podia imprimir uns quants currículums i anar a repartir-los per les empreses, ara això ja no és així, depèn del sector, depèn del moment fins i tot, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions, 4 ítems, 4 idees, 4 coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
7: Les formacions que s'emmarquen en la dimensió sociolaboral són gratuïtes. Per inscriure's o demanar més informació cal trucar al 935667007. Continuem amb més titulars perquè avui hem conegut que l'Associació Excursionista Lleure Montornès i d'Ibermont han anunciat la tercera caminada inclusiva. Serà el dia 4 d'octubre amb sortida a 9:45 del matí des de la plaça de Pau Picasso. La caminada finalitzarà el jaciment romà Mons Observans, on es farà un taller arqueològic. Ja a les 12, les entitats proposen una botifarrada popular al pati de l'escola Marinada i una activitat de bombolles amb la companyia Bicicleta. Per assistir, cal inscriure's al correu aelleuremontornès@gmail.com o bé enviant un missatge al telèfon 609 18 50 88. El preu de l'entrepà i la beguda és de 6 euros. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El Centre de Formació d'Adults Marinada de Montornès ha començat el nou curs. Ahir a la tarda es va dur a terme l'acte de presentació, que ja compta amb un total de 187 alumnes. L'escola ubicada a les instal·lacions de l'Institut Vinyes Velles ofereix formacions de català, castellà i anglès, així com preparació per les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior. Al Baina també hi pot seguir cursos d'informàtica per aconseguir les acreditacions d'actic mitjà i avançat. L'acte de presentació del nou curs va comptar amb l'assistència de professorat del centre, el director de l'escola Ramon Minguell, l'alcalde José Montero i també en Pere Salvador, inspector del Departament d'Educació de la Generalitat. En declaracions als mitjans de comunicació, el director del Centre de Formació d'Adults Marinada, Ramon Minguell, va destacar que l'acte d'inici de curs és una trobada emotiva perquè uneix la comunitat educativa.
9: Avui és un acte, la veritat, que és emotiu. A mi m'agrada moltíssim perquè penso que és una manera que es vegi tota la comunitat educativa junta, sigui tots els alumnes, tots els professors, tots junts, i l'acte consisteix en donar una bona benvinguda, que el curs sigui el màxim de profitós perquè els usuaris n'hi puguin treure doncs, un rendiment, i sempre convidem a l'aula de música, també de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, perquè faci un petit tastet musical, i després fem una miqueta de piscolabis.
7: Tal com deia el director del centre, Ramon Minguell, l'acte va comptar amb actuacions de piano de Palmira Riba, alumna de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès. L'alcalde, José Montero, va afirmar que l'escola d'adults forma part del projecte educatiu global del municipi. També va recordar que és un servei públic i accessible per tota la ciutadania.
10: Ens agrada dir que el nostre projecte de municipi a nivell educatiu s'estén al llarg i a l'ample de tota la vida, per tant, arribem a totes les edats. Avui s'inicia el curs del centre d'adults, que ofereix una oferta de prou interès per a les persones, que a vegades és una orientació més professionalitzadora, capacitadora, altres té a veure amb una formació més general a nivell personal, però sobretot és un projecte que s'emmarca en aquesta estratègia general. De fet, és una de les escoles públiques del territori, no n'hi ha a tots els municipis, aquí tenim la sort, i també perquè fem un esforç com a municipi de col·laborar amb aquesta planificació i per tant podem oferir aquesta oferta pública, que vol dir qualitat, que vol dir accessibilitat, que vol dir garantia d'aquesta oferta per tota la ciutadania, i això és molt positiu i s'ha de conèixer, no? A part de les escoles infantil i primària, dels recursos que tenim com l'escola Bressol, l'escola d'arts, la formació professional, també tenim formació d'adults al nostre poble.
7: L'acte de presentació del curs del Centre de Formació d'Ús Marinada va incloure una xerrada sobre el paper de la intel·ligència artificial en l'aprenentatge. El ponent de la conferència, el professor Manel Suengas, va apuntar que s'ha d'utilitzar aquesta eina amb prudència i des d'un punt de vista ètic.
11: La IA ens pot oferir molt, però també és cert, no?, que s'ha d'utilitzar amb prudència, s'ha d'utilitzar bé, s'ha d'utilitzar des d'un punt de vista ètic, no?, responsable, i sempre comparant i contrastant les respostes que ens donen. Clar, aquí, per exemple, una variable que cal tenir en compte és la delegació cognitiva que podem fer com a usuari, no? Si deleguem tot aquest esforç a la IA, doncs el nostre desenvolupament cognitiu, sobretot en edats menors, bàsicament, doncs pot ser bastant perillós, no? Per tant, el missatge és utilitzar-la, però sempre des d'un punt de vista ètic, responsable i rigorós, i sempre acompanyat, no?, per part dels, en aquest cas, per part dels docents, per part de les famílies.
7: Des de Ràdio Montornès també van poder conversar amb dos alumnes del Centre de Formació d'Adults Marinada, el Rafael Gaitán i la Montse Vicente, que estan apuntats al segon curs de llengua anglesa i, segons ens van dir, l'afronten amb moltes ganes.
12: Pues el primer año fue un poquito así complicadillo porque no sabíamos mucho de inglés ni nada, yo por lo menos, y vas cogiendo, conforme van pasando las semanas y los días, vas cogiendo un poquito más. Luego tenemos una persona que es muy buena profesora, nos enseña muy bien, y luego los compañeros pues también, y poco a poco vas cogiendo confianza y al final, pues repito, vas al segundo, el siguiente año como este.
13: La veritat és que ha estat una experiència fantàstica el primer curs, perquè bueno, ens hem trobat un grup molt, molt cohesionat, una professora molt competent, i hem après molt, i estem molt motivats per començar segon ara.
12: Sí, sí, ya no ves aquí otra vez, o sea que teniendo ganas de que empiece el curso, la verdad.
13: Sí, sí, moltes ganes de començar i molt il·lusionats.
7: El Centre de Formació d'Adults Marinada compta amb un equip docent especialitzat que també ofereix orientació acadèmica i professional, així com atenció individualitzada. Els grups són reduïts. Encara hi ha places lliures per algunes de les classes. Per més informació podeu trucar al telèfon 93-568-2005 o bé al 634-798-536. Continuem amb més notícies. És que avui hem conegut l'aparador i el balcó guanyador del concurs que la Unió de Botiguers ha posat en marxa durant la Festa Major. En total han participat 11 comerços i llars. Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, ens dona els noms de les persones guanyadores.
14: El premi al millor aparador, amb una targeta regal de 150 euros per gastar als comerços de Montornès, és per a la Cia Perruquers, amb un aparador xulíssim. I tenim també el premi al millor balcó, també amb una targeta regal de 150 euros, que és per la Meritxell Sánchez. Penjarem totes les fotos de les participants, tant dels aparadors com els dels balcons, a les xarxes socials. I res més, donar moltes gràcies a tots els comerços, als veïns, les veïnes que han participat i que han ajudat a vestir Montornès de Festa Major. I enhorabona i moltes felicitats a totes dues guanyadores, a la Meritxell Sánchez i a la Cia Perruquers, per ser les millors amb aquesta iniciativa, amb aquest concurs de la Unió de Botiguers, que, com no, pues, ha fet amb tant de gust i amb tanta il·lusió. Un petó i moltes gràcies a tots.
7: A més, dilluns vinent, el dia 28 d'octubre, en directe, a les mañanes de Ràdio Montornès, Raquel Marco farà el sorteig de les persones guanyadores del concurs de l'àlbum de cromos de Festa Major i també dels 15 passis per al complex esportiu municipal Les Vernedes. I anem amb una mica més de música. De seguida anirem a parlar amb la nostra primera convidada d'avui, la Montmars, que recordem que li han donat el Premi Carme Romaní, que a més estem en la setmana del llibre en català, no? Del llibre català. Doncs avui anem a reivindicar la cultura. Però abans d'això anem a escoltar una mica de música, com us deia, una col·laboració que ens ha cridat l'atenció, també novetat de la setmana, perquè Pablo López i Lola Índigo, que a més Lola Índigo últimament només treu així com música molt pop, molt mainstream, doncs ara ha tornat amb una proposta una mica més tranquil·la, al costat de Pablo López, aquesta cançó que és Casi Siempre.

0: Avui tenim amb nosaltres a l'altre costat de la línia telefònica la Montma, segur que molts la coneixeu per la biblioteca, aquestes narracions orals que ens va oferint periòdicament, però avui no parlem amb ella només per parlar d'això i d'aquests projectes, sinó perquè ha rebut el Premi Carme Romaní. Molt bona tarda, Mont.
1: Bona tarda, com esteu?
0: Doncs encantada de tenir-te aquí i enhorabona per aquest reconeixement.
1: Sí, encara em tremolen les cames, crec, des del juny que m'ho van comentar i, bueno, van escriure un correu que em pensava que era aquelles coses, que tu llegeixes ràpid, pensava, pare, que està nominada. No, no, després vaig adonar-me que no, que me l'havien donat a mi. I va ser com, bueno, bueno. I jo tot l'estiu vaig quedar-me calladeta fins al setembre que va sortir la notícia i després tothom va, doncs, aquesta alegrança de tothom m'ha fascinat, no? I és una meravella veure l'alegria dels altres a un premi que et donen com a narradora, que per l'altra banda és la primera vegada que ofereixen un premi o que otorguen un premi a la narració oral.
0: Uau, això deu ser encara més honor.
1: Mira, sí, de fet és una de les coses que també m'alegra més, el fet de que reconeixin aquesta art escènica com una feina de formigueta, en aquest cas, també me'l donen per aquesta coseta d'unir mons i de fer feina de formigueta, que jo me la crec, no és que la faci perquè em senti petita ni molt menys, sinó perquè crec que les coses a miquetes i de proximitat i de feina ben feta, d'anar picant pedra, de creure realment que la paraula obre mons, doncs, jo què sé, estic contenta per tot això, també amb respecte, perquè jo els hi vaig, quan vaig rebre el correu, sí, vaig dir, serà que no hi ha gent més important que jo a qui li puc donar un premi? Però bueno, mira, són cosetes.
0: Clar que sí, s'ha de rebre aquest reconeixement a la feina, molt, perquè portes molts anys dins d'aquest món. I clar, bueno, no ho hem dit, però és un guardó que organitza el Bibudó, que per qui no el coneix, un grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i també de Documentaristes de Catalunya.
1: Vull dir és un gran grup de treball, sí. És unes dones sàvies i molt treballadores, gent molt maca que realment revoluciona el que és el Col·legi de Bibliotecàries, sí.
0: Que aquesta és la 17a edició, com deies, s'ha donat a professores, no? A altra gent involucrada,
1: sí,
0: a la vida cultural, però tu no ho has vist venir, això. No ho has vist venir.
1: Què va? De fet, no. No, jo crec que si hagués passat un avió a la platja, saps, com aquells que posaven publicitat, no? Montma, Pevi, Carme Romaní, jo hagués dit qui és aquesta, no? No, per res, vull dir, ni cap tipus de ni tan sols d'allò que dius, potser m'estan dient que tal, què va? Quan vaig rebre el correu, que va ser això, et dic, el juny, a finals de juny, va ser com, en sèrio? Ostres, que fort!
0: Que bé, que guai.
1: Sí, és una meravella que passi això. Però sobretot, la meravella de tot plegat és aquesta manera en la que l'alegria dels altres se contagia, no? Perquè jo pensava, bueno, és un premi. O sigui, aviam, no és el Conca, no és el Premi Nacional, jo què sé, saps? Però és aquesta cosa de dir, és un premi de dones sàvies que treballen per les biblioteques i pel ben fer, no? Com ho feia la Carme Romaní, aquesta amiquetes, no? Sense destacar gaire, però estan constantment, no? I llavors elles també ho són, les noies del Bibudó. Llavors només puc ser que una afortunada en aquest sentit.
0: Clar, perquè segur que hi ha molta gent que et coneix, sobretot nens i nenes, no? Que ja no són tan nens i nenes, perquè quants anys portes, almenys, per aquí per Montornès?
1: Mira, doncs, deu fer una vintena, 21, 22, 20 llargs. De fet, t'haig de dir que hi ha nens que explicava quan, gràcies a la Mercè Rubí, que era la persona que us explicava i us ha acompanyat de la mà en el creixement i en el coneixement d'històries. I jo vaig començar a venir amb la Mercè i llavors anàvem canviant, ens anàvem fent sessions, anàvem combinant els dies i tal, i llavors el seu públic va acabar sent el meu públic, no? I aquest públic ha crescut, i jo els trobo pel carrer o ara jo que sé, hem coincidit amb certs actes, i és, sí, tu m'explicaves conte quan jo era petit, jo sóc tal, jo sóc qual, i dic, hola, bueno, fa gràcia, sí, sí.
0: Clar que sí, però Mont, ho dèiem, no només estàs a Montornès, et veiem per altres municipis, et veiem dins d'una biblioteca, al bosc, a qualsevol lloc. Quins altres projectes tens entre mans?
1: Mira, jo davant de tot sóc narradora oral, i llavors, així com a vegades em diuen, ai, tu també estàs aquí o estàs allà, no? I sempre els dic, jo si et truqués a la feina a les 7 del matí i et faries la feina, però si et truqués a les 10 et diria, ai, encara ets aquí? I a les 11 encara ets aquí? I a les 12, doncs, com que jo no tinc un lloc fixe, et sent els diferents espectacles als llocs on te me truco, on te me demanen o tal. Pues treballo molt al Vallès, treballo al Barcelonès, a la Segarra. Aquest any treballaré molt a la Segarra o al Penedès amb el Festival EVA, amb l'Eva Ludens, que porta la narració a les escoles. Treballo molt amb el Videobús, que em porta a pobles d'aquells on es va perdre una espardenya i no es va trobar. és una meravella treballar allà també. I treballo tant a teatre com a biblioteca, com a centre cívic, com a plaça, com a festa major, i sobretot els dimecres sempre tinc un racó que gairebé tots els dimecres i comparteixo amb Blai Senabre la narració a la planta d'oncopediàtrica de la Vall d'Hebron, que expliquen contes a les habitacions amb els nens i les nenes i famílies que estan rebent un tractament oncològic, no? Juntament amb la FANOC, que és l'Associació de Familiars de Nens i Nenes amb Càncer. Llavors, què passa? Que em veus a moltes bandes i que l'alegria d'haver-te trobat o d'haver rebut la notícia ha estat com, no sé, com una taca d'òlica de sobte, ala, mira, s'han unit encara més mons, no? I no, ja dic, sobretot a Montornès, perquè és el lloc on em fa molta il·lusió fer aquesta entrevista, perquè és el lloc on te vaig créixer molt, saps? Vull dir, aquest públic, em disculpo si algú no li vaig explicar bé les històries, però
0: home,
1: jo aquí vaig fer laboratori, saps? aquí vaig picar molta pedra, de l'ofici, és a dir, picar pedra de la cerca d'històries, de buscar-me a mi també com a narradora, la meva veu, què volia explicar, com ho volia explicar, no? I llavors, molt aprenent, que això és una cosa que aquest ofici té molt present, per tant, sempre estàs aprenent, però tens, ara ja tinc moltes hores de vol, no? Que segurament hi ha dies que pots salvar un espectacle, pum, perquè estires del bagul de tot el que ha passat, no? Sí, sí.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí.
0: Escolta, Mont, i ara tu ja portes tants anys en tot aquest ofici, aquest art de la narració oral, com veus el futur? Té continuïtat? Com veus aquesta professió?
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Mira, crec que la conversa està en hores baixes, la imaginació també. Es cultiva poc l'espera, el temps, el com i l'estona, saps? Tot és un ja i la narració atura. Sempre diuen, i per què expliques contes? Explico contes per aturar una estona a aquest temps en el que tot ha de ser ràpid, ja. No hi ha ni benefici del dubte. La conversa s'acaba amb una cerca a Google o a la IA perquè si és així o és aixà, no? El conte té aquest trajecte, aquest camí, aquest recorregut, aquesta entrada al bosc, aquest heroi que arriba o heroïna que se'n va de casa i torna sent un altre. Crec que és més necessari que mai que ens seguim explicant històries. Val? Ara bé, quin és el futur? Davant del futur de la immediatesa i totes les altres tecnologies que hi ha al voltant, que ni les necessito ni les crec, i sequen mars i sequen llacs de l'energia que necessiten, crec que tenim una responsabilitat nosaltres, els que ja tenim els cabells polars, de formar a nous narradors, a noves narradores, a noves veus, però amb la paraula nua, amb la paraula viva. Hi ha massa soroll, hi ha massa poso una pantalla al darrere i a més després hi poso música i després a més faig el Pino Puente i després explico. no? I la capacitat d'imaginar és la que ha fet que el món no s'extingís, saps? De veure altres vides, de descobrir, de cercar la necessitat de l'aventurer. I ara aquesta aventura s'acaba amb un pitxal dit, clac, que molt bé, perquè la tens de sobte, però i tot el recorregut, no? Sí, aquesta és la feina que a vegades veig que les noves generacions, quan diuen, ja, però quan cobres? Ja, però quan està? I dius, joder. Perdona,
0: i a més d'això, no?
1: Sí, no, jo a vegades el quan cobro pues, ho pregunto més tard. És veritat que sóc una mica justeta en aquest sentit, de dir, hauries de preocupar-te més. Però per mi, projecte. I per això suposo que he estat afortunada amb molts de projectes que m'han arribat. Saps allò de, bueno, després ja parlarem, no? Sé que hi ha pressupost, sé que es podrà entendre d'una manera o una altra i que anirem fent créixer. Però el quan cobres? El quan cobres? Quan es fa? Quan dures? Quan
0: ja,
1: estàs?
0: Aquí es perd això, el fer el que un li omple, no? I això és molt bonic. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta imitació a parar una estona, a esperar, a mirar, a gaudir, a imaginar, i jo crec que és una oportunitat també, sobretot si tenim aquí a l'amunt, a la biblioteca, però a qualsevol lloc, no? Doncs assistir a una narració oral, o a llegir, que ara estem a la setmana del llibre en català, fer aquest exercici, que perquè ara potser suposa un esforç, perquè hem perdut, no?, aquesta tensió.
1: No l'hem perduda, està en el fons de l'armari. Això no és
0: hem de buscar una mica.
1: I a més tenim la immensa sort, i dic tenim perquè jo em faig filla de Montornès, tenim la immensa sort de tenir una biblioteca amb unes professionals i uns professionals de l'alçada d'un pi, de bons, vull dir, gent que treballa, que treballa perquè les escoles tinguin com a referència la biblioteca, que si no van ells a la biblioteca. I en Montornès he fet projectes d'aquells que han estat el somni de molts altres municipis, fins i tot del meu, de Parets, i projectes en què la narració ha anat a l'escola i va a l'escola cada mes, a cada una de les aules, amb diferents veus. A més, pensa que és Sant Jordi, la marató de Sant Jordi, que fa més anys que el parc, que jo, que estic fent la marató. Ostres, tot això és una feina de moltes hores de la gent que està dins de la biblioteca, de les persones i professionals que diuen no, la biblioteca és no només aquest espai, sinó que fer tots els tentacles perquè el poble, perquè Montornès, tingui presència la lectura, la literatura, la llavor, que és la biblioteca com a foguera, com a espai de resistència, no? En
0: sí,
1: aquest sentit.
0: Sí, sí. Un refugi, però que allà podem viatjar a molts llocs. Doncs una invitació així deixem per anar a la Biblioteca Rosalie Veroni. Tornar-te a donar una vara per aquest Premi Carme Romaní i les gràcies per haver estat uns minuts avui amb nosaltres i amb aquestes reflexions que ens quedem avui.
1: Sento si m'he posat molt profunda, però és que hi ha vegades que hem d'aturar també, eh?
0: I tant.
1: Sí, és un premi, és súper, però també és veritat que tenim una responsabilitat vers a la cultura, al cultiu de les persones i personetes i personasses que esdevindran els nens i les nenes que escolten històries, no? I les que no, doncs acompanyar-les també que les puguin descobrir. I els pares i les mares i les iaies i els tiets que les expliquin. Ostres, és que si no perdrem la memòria de qui som, saps?
0: Ai, sí, que important aquest missatge. Esperem que arribi. Molt més, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.

Anem cap a un altre àmbit de la cultura, com és la música. Avui us avançava que parlarem del nou disc de Miley, doncs ha arribat l'hora. Miley Cyrus, que s'ha acomiadat del seu cognom i del seu estil així més pop comercial que tenia fins ara, amb aquest nou disc, Bass Persuades, que tenim disponible des del divendres. És un so així una miqueta més retro, i bé, avui farem un petit repàs per al disc, escoltarem tres cançonetes, ja no estem escoltant una de fons, anem a posar-li més atenció, és Let's Get Married.

0: Let's go.
1: I aquesta cançó ara és Bass Pursuits, que es diu exactament igual que el disc. De fet, no és el primer cop que Miley titula un disc com una de les cançons que en formen part, i va ser la primera, el primer single que van conèixer d'aquest desè àlbum de la cantant. I amb aquest àlbum nou, com deien, Bass Pursuits, el que vol és celebrar els 20 anys de trajectòria, que clar, com va començar tan joveneta, doncs ja porta 20 anys damunt dels escenaris.
2: Ja llarga la trajectòria.
1: Doncs sí, molt, molt llarga. I és el primer tema, com deien, que van conèixer del nou disc. Va ser tot un èxit a les llistes de música. Es va situar de seguida en primera posició, així que és un bon motiu per tornar-lo a escoltar aquí a la intersecció. Anem a escoltar Bass Pursuits. You don't know what it is, but I can see it in your eyes. You wanna lose yourself to this. Let's go.

0: Heu notat vosaltres aquest nou estil així més electropop, retro? Tu, Sergi, has notat algú?
1: Sí, més positiva, no? Perquè abans era que es podia comprar ja mateixes flors i aquestes coses.
0: Ara estava despetxada.
1: Let's get married, no?
0: Anem... Sí. No? Un altre toc totalment diferent en aquest nou disc.
1: Més animat, no?
0: Sí, bueno, i hi ha cançons com així més divertides, com molt sinceres, no? Que diu que ja està cansat de poetes i tal, que anem a parlar com la gent parla al carrer i ja està. Bueno, Miley sempre és una miqueta així reivindicativa. I per acabar aquest repàs per al nou disc Bass Persuades, anem a escoltar una de les col·laboracions. Només hi ha dues col·laboracions, hi ha 10 cançons i dues col·laboracions. Una és aquesta, amb el productor i cantant Andrew Wyatt, i amb el trio així més estil pop Mike Snow. Es diu Neon Signs.

0: I avui continuem amb un programa bastant cultural perquè tenim amb nosaltres ara la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs molt bé, i tu què tal? Ja t'has recuperat de la Festa Major?
1: Mira, a nivell físic sí, a nivell anímic encara m'agradaria continuar-hi allà, i la meva veu, ja ho sento, és molt poc radiofònica, però encara no ha tornat del tot.
0: Això és que ho vas donar tot, no?
1: Sí, sí, ho vaig donar tot divendres, i després ja la resta de dies també, però arrossegant.
0: Clar.
1: Tot el de divendres, no s'ha pogut dosificar. Tu què tal?
0: Doncs molt bé de dimarts, una mica més espavilada que ahir, i a poquet a poc anem agafant el ritme. I bé, amb ganes avui de saber de què ens parlaràs. Bueno, ja ho sé de què ens parlaràs, però encara jo venia pensant, segueixes de festa, Clàudia? De festa en festa?
1: Mira, jo no sé com anirà la setmana, com anirà el cap de setmana, si seguiré anant de festa o no, però com jo sóc una nostàlgica i quan jo visc una cosa la visc a tope, ja he buscat, he dit, vale, ha passat la Festa Major de Montornès, què ve ara? I bé, com m'imagino, exacte, com m'imagino que tot sap, doncs ara, just aquesta setmana ve la Mercè, i doncs mira, a mi em passa una cosa, que jo entenc que són molts actes, perquè Mireia, hi ha més de 100 concerts, espectacles per tota Barcelona. Vull dir, no jutjaré jo mai a la persona que fa el programa.
0: Que ha de ser una tasca difícil.
1: Exacte. Però és cert que jo acostumo a liar-me. I em faig un embolic perquè hi ha tantes coses, així que he dit, mira, per si hi ha algú més com jo, m'he preparat un guió fàcil dels actes que hi ha cada dia de la Festa Major de la Mercè, per si algú ho necessita i li ve de gust.
0: Ah, molt bé, molt bé. Doncs vinga a veure, perquè jo és veritat que he anat algun cop, però m'agobia una mica. És com que hi ha molta gent, i el que dius tu, fan moltes coses, però bueno, potser sí. Amb una mica de planificació m'animo més.
1: Jo trobo que, igual que quan era una mica més jove, perquè encara ho som, tenia més ganes com d'anar i ficar-me allà entre tota la gentada i tal. Ara ja penso, vaig a l'acte que m'interessa i torno a casa, que s'està molt bé.
0: Molt bé, molt bona estratègia.
1: Doncs mireu, us explico. Les festes són de dimecres 23 de setembre fins al 27 i tenim doncs, espectacles de carrer, espectacles de teatres, concerts, cultura popular. Llavors, us faig 5 cèntims a cada dia. Vinga. El dimecres 23, que és la inauguració, doncs tenim a nivell cultura popular, tenim el repic de campanes a les 5, el pregó a les 7, el seguici també a les 7, seguit d'unes sardanes, i el toc d'inici a la plaça de Sant Jaume a les 8.
0: Bueno,
1: i tot seguit doncs, hi ha la passejada de dracs i les bèsties de foc. És a dir, això seria doncs, tot el que entra dins la cultura popular.
0: Mm-hmm.
1: Després, a nivell espectacles, tenim propostes de carrer itinerants per diversos punts que se'ns acabaria la secció si us les he d'explicar.
0: Vale.
1: La veritat, perquè Barcelona està superviva aquests dies. I després, a Passeig de Gràcia, hi ha la companyia Insectotròpics, que fan el seu espectacle al Batec de la Memòria, que té molt bona pinta, la veritat, i sembla així una cosa itinerant.
0: Guai.
1: Per tant, si algú li ve de gust donar-se la volteta, aquí ho tenim.
0: Genial.
1: I per qui digui, mira, Clàudia, jo vull anar a concerts, a mi deixa'm de coses, que ja n'he tingut prou.
0: Sí.
1: Doncs, tenim el Teatre Grec a 9:45, el Pol Batlle, que jo no el conec, la veritat, però...
0: No tenim l'honor.
1: Conegui, exacte, potser l'hem de descobrir encara. A l'Avinguda de la Catedral tenim a la Rocío Márquez i el Niño de Elche. A Plaça Catalunya tenim Via Ferreira, Brahma i Imar Khan, que tampoc els conec, però potser ens hi hauríem de posar. I a les 12 de la nit tenim a l'Avinguda de la Catedral Arp Freak and the Perpetual Singers, que tampoc, o sigui, jo dimecres m'he de posar les piles si vull anar a veure algú.
0: Bueno,
1: perquè no
0: però
1: conec a ningú.
0: Potser ho descobreixes allà I t'enamores o t'encanta. Això és molt interessant, perquè trobo que donen l'oportunitat, no?, a artistes potser més emergents, i és una altaveu molt guai, les festes de la Mercè.
1: Totalment, totalment, perquè més jo crec que és un lloc per anar a descobrir això, espectacle, cultura popular, música, o sigui, trobo que és com un mercat increïble on anar a perdre's i trobar coses que potser no ens esperem.
0: Sí, sí. Doncs bé, jo t'anava a dir, això és divendres, no? Que va, estem a dimecres. Uau, quines coses.
1: Sí, sí, clar, és que comencen molt fort. Llavors, dijous, que és el dia oficial de la Mercè.
0: Vinga.
1: Tenim, aquí sí que m'agradaria molt, Anna, al Moll de Fusta, tenim l'espectacle Emergency Exit de La Fura dels Baus. Ni més ni menys. Jo he vist imatges muntant un escenari increïble, i per qui li agradi la Fura dels Baus, que acostumen a fer espectacles de gran format, immersius, que combinen normalment doncs, política, rebel·lió, són gent que es mulla i que normalment toquen temes molt, molt guais,
0: sí,
1: amb un format molt diferent, així que si algú li interessa, allà estaran.
0: Molt guai, a més, un lloc maco.
1: Recordo el Moll de la Fusta. Mm. Sí. Després tindrem de costumari al Parc Güell, que és un altre espectacle, i a la plaça de les Glòries tenim nova presència del MAC, que és Mercè Arts del Carrer. O sigui que també té pinta de que serà una espècie de mercat d'espectacles.
0: Molt xulo.
1: Sí, sí. A nivell de música tenim l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu, que no els he vist mai personalment, però crec que deuen ser espectaculars.
0: Segur.
1: Perquè no és poc nom. I propostes musicals vinculades amb Xangai. I és que Xangai aquest any és la ciutat convidada per la Mercè.
0: Ah.
1: Cada any Barcelona es vincula o convida una ciutat i llavors aquesta ciutat doncs porta espectacles o aporta algunes coses de la seva cultura. I aquest any Xangai ve plena, o sigui, arriba plena d'actuacions de música, dansa i arts tradicionals xineses.
0: Que xulo,
1: tenim,
0: no?
1: A l'Espigó del Gas, per exemple, faran l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai, que és un espectacle amb 750 drons.
0: Uau!
1: Ni més ni menys. Que també m'he fet spoiler d'alguna imatge i té pinta que serà molt espectacular, perquè més els 750 drons volaran tota l'estona sobre del mar. Llavors jo crec que la imatge ha de ser xulíssima.
0: Segur. I això, quin dia estàvem, Clàudia? És que clar, no m'assenya aquest llis. Si és que són tantes coses.
1: Clar, imagina't, si és que jo ho estic llegint i encara em faig un embolic. Tot això dijous.
0: Molt bé, és veritat que em dic que era el dia de la Mercè.
1: Exacte, que més hi ha doncs, la Diada Castellera de la Mercè i la cavalcada a part dels gegants.
0: Genial. Doncs vinga, continuem avançant en aquest programa que ja estem veient que és molt, molt complet.
1: Sí, sí, sí. Anem a divendres 25, tenim molta música i molts arts de carrer, seguim amb actuacions vinculades amb Xangai i a la platja de Bogatell tenim molts concerts com, per exemple, Saxeni, Miqui Núñez, Nil Moliner i Bugós.
0: Que guai, que guai.
1: Sí, sí. A l'Avinguda Maria Cristina tenim també concerts dels Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Jocs i la Maria Jaume. I després, a la part de cultura popular, doncs ens trobem passejades de dracs, de bèsties de foc i focs artificials.
0: No vegis, clar, jo no sabria què triar de tot això.
1: No, clar, a més, jo no, o sigui, penso, sort que no visc a Barcelona i que no em tornaré boja perquè 3 dies amb un tornès i no puc amb la meva vida.
0: Pues imagina't, no?
1: Aquesta intensitat.
0: Brutal, brutal. Doncs vinga, va, que encara ens queden diversos dies, Clàudia. Vinga.
1: 2 dies, sí. Dissabte també tenim Mercè Arts al carrer i llavors Poder de Protesta de Marco Dean al Parc de la Ciutadella, que és un espectacle de dansa flamenca que es farà a 1:15, 2:15 i 2:15.
0: Ah, molt bé, així podem triar.
1: Ah, exacte. Llavors, seguim amb concerts a la platja de Bogatell, tenim Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana, que últimament ho estan patant molt.
0: Sí.
1: I a nivell de cultura popular doncs, tenim Correfoc infantil, l'estrena de la nova Porta de l'Infern i el Correfoc gran de la Mercè.
0: Uau, a mi que em fan por, deu ser espectacular.
1: Sí, però potser dissabte no és el teu dia per anar-hi,
0: no,
1: oi?
0: No, no, no. Bueno, almenys això no. Potser una altra
1: Exacte,
0: cosa sí.
1: Barcelona és tan gran que jo crec que pots estar a qualsevol altre lloc i seguiràs entretinguda.
0: Segur.
1: I per acabar, que aquesta sessió avui se m'està fent una mica llarga, perquè hi ha molta informació, tenim la gran final, que és el diumenge 27, i tenim molts espectacles també de carrer, les últimes actuacions de la programació de Xangai, o sigui que si algú vol veure, no patiu perquè teniu molts dies per fer.

0: què. M'he trobat, he vist que canviava d'ubicació, però per internet m'han sortit diversos punts. Llavors, per si de cas, no ens mullarem, que no liem a ningú. Si quan arribi el dia algú vol veure, llavors que ho miri bé, perquè jo m'he acabat fent un embolic, la veritat, i no vull enganyar ningú.
1: Bueno, jo el que faig sempre, i això no falla mai, és mirar-ho per TV3.
0: Exacte, molt bon punt, Mireia. Si és que la que sap, sap.
1: Bueno.
0: Doncs bé, aquest any la Pira Musical de la Mercè sempre es feia Maria Cristina, això sí que ho tinc clar. Va a càrrec del Josep Montero, que és el cantant d'Oques Grasses.
1: Sí.
0: I bueno, tot el que en parlen diu que serà molt, molt guai aquest any, que té molt bona pinta. L'any passat, recordem que havia estat a càrrec d'Estopa, així que jo és un acte que intento no perdre mai, i ja us diré un altre dia, aviam si ha estat a l'alçada o no.
1: Vinga, doncs estarem esperant amb ganes i aquesta petita review de les festes de la Mercè. Llavors has de descansar, aquests dies que queden, Clàudia, que la veu, no, no. Si no, no podràs parlar.
0: Ja us dic que d'aquí a dijous no aniré, després del cap de setmana ja veurem, però d'aquí dijous estic portant-me bé, però increïblement bé.
1: Molt bé, esperem que recuperi la teva veu, que gaudeixis molt de les festes de la Mercè. Moltíssimes gràcies per haver-nos portat tota aquesta informació, i recordem que ha sigut com el més rellevant del programa, perquè com deia la Clàudia, hi ha més de 100 propostes aquests dies de festa a Barcelona. Clàudia, moltes gràcies, tant de bo que gaudeixis de les festes, i parlem d'aquí un parell de setmanetes.
0: Igualment, moltes gràcies, Mireia.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Fins amb aquest bon gust, ja de boca pensant en altres festes, arribem pràcticament a les 6 de la tarda. Recordar-vos que si us ha agradat o voleu tornar a escoltar aquest programa, de seguida el tindreu a la ràdio La Carta, però abans d'aquesta nit al Territori Nocturn a partir de les 10 podreu tornar a fer amb la Clàudia Fernández, que l'escoltàvem ara, però també hem parlat avui amb la Mont Mas, que ha rebut el Premi Carme Romaní. També hem parlat del concurs d'aparadors de la Festa Major i de l'inici de curs del Centre de Formació d'Adults Marinada. I demà, doncs demà parlarem una miqueta més de les formacions que s'estan fent des del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç. També estarem amb nosaltres Bruixes Montornès, que ha obert inscripcions després de la seva gran estrena a la Festa Major amb l'espectacle de foc. Ens tornaran a visitar per saber com ha anat i com ens podem apuntar, si és que us ve de gust, voleu provar algú nou. I també descobrirem el nou treball de Cesc, el grup que amb el seu cantant, que és d'aquí de Montornès, doncs ens visitarà per presentar-nos a la seva cançó més nova. Així que programa el supercomplet també demà a partir de les 5. Avui ja marxem, espero que acabeu de gaudir del dimarts i demà ens tornem a escoltar a les 5.
3: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magistrat conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya i admet que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
3: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
2: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, el qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials.

i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts a la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV, que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exaurir.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jarava, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vinc.

0: Ella, sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original.

On escoltaràs a la ràdio avui dia, Xalces de Bord? So aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir però en versió original francesa a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen als seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardo quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing
0: it note for note. Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès, doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

Na-ne-na-na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu: a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume: novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus. I estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

0: La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Zikrije, Čužije, ajde voli vojnomesa. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciada Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue, sin duda, el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminé y es falla veure molt. La culpa va ser meva, potser, ¿no? Però em va sapiguer greu, ¿eh? Perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú ho vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, eh? Aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, ¿podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida? Y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs. I a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años... Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu... preferida era Meryl Streep i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, és clar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet ni xarxes socials ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

És clar que no necessita presentació, però com que a vegades ens escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. Now it's time to leave the capsule if you dare. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: les curiositats del teu amic del Coco, l'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: «Bones, Albert! Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy». Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Sí, en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat per recuperar els llibres de text, impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals com el vocabulari, l'escriptura i l'oralitat com a via per combatre l'abús de les pantalles. Ho ha dit a l'acte del Palau Centelles, en què també ha reivindicat les biblioteques com a espai central a les escoles. Ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. Alhora ha anunciat que el 28 de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més i s'ha compromès a impulsar una llei per convertir aquestes recomanacions en normes.
3: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres i protegim la nostra infància.
2: La xarxa i l'Eurecat han signat precisament avui un conveni de col·laboració per fer junts un programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i que es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya. L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i de ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies per tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar.

0: a la IA.
1: Us convidem a seguir-nos. Més temes. Els Mossos d'Esquadra han desplegat avui un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit previstos a Catalunya a les pròximes setmanes. Després del que es va fer el 17 de setembre a Tarragona, avui els agents s'han desplegat en diferents punts de l'AP7 i la 2 a l'entorn de Barcelona. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire, al Segrià. La Fira Aeronàutica se celebrarà del 3 al 4 d'octubre amb festivals aeris i centenars d'exposicions. També tindran un espai als alumnes de quart ESO i batxillerat. I passen cada any vora 400 alumnes. La xifra, de fet, s'ha disparat els darrers anys.
2: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les portes de Troyal. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la
0: reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé. Això m'encanta, sí, perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà. Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sang He, si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època?
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les gestes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb quatre vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: No. Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644, bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan. Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma postal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel, va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis, i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això, ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no era una dominació, era una, perdó, era efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no? Que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, feta aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixells sí. Gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però bueno. Però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com, o sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte, i tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Sí. Li va trobar el mà, no? Yeah. Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no? I en aquesta mena de entre cometes, casta, no? que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí.
0: Sí, i aquella gent que... aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les
1: portes. Doncs comenceu per aquí, no?
0: Comenceu.
1: Molt bé. En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zudi, Zudi és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: No? Pel que sigui.
1: No. En fi, quan Zudi pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductoria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre he pensat que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno,
0: un debat historiogràfic
1: exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de mànega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fa una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg a Nanjing, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició a Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això en quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat, i compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tot el que podies fer era tancar, i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng-He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible, i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé dos Sant Salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: Seran 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: I zero turistes. Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun. Ja, però no li deien turistes.
1: Va,
0: li deien,
1: no,
0: li, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers. Sí. La composició de la flota ja us podeu imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una, bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment, i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans.
0: Ai, mira que... I que ha fet especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo ciència-ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, no sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa. Tiba zero, o sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
1: No,
0: exacte. És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixers que hi havia a les cobertes, hi havia allà,
1: ramàs,
0: una mena, no?, de Cort Inglés a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no?, per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles 15-16, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient a una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa.
0: Final,
1: si em queda temps, parlem de la nevera.
0: Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt,
0: sí,
1: grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa que ser molt alt.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I el vent, sí, no? Era com Raimon allà.
1: El carn fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7?
1: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, a Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no?, els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no?, o firma conforme som els millors d'aquestes terres. També en aquests viatges intervenien políticament, vale? Com per exemple en el segon viatge al regne de Khmer, o militarment com en el tercer viatge on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí,
0: això
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Ja... Soc power, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 sí, sí, persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada, clar. Sí, mires el mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda d'algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà, com... què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, bueno, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que és que estem en una escala, no, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i moltes
1: sí,
0: vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquest relat, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar. Bueno.
0: Vas amb 28.000 persones, al moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues, digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... en total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Ah, sí, com una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la pel·li de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons, es falta el pingüí, però fora d'això...
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
0: Sí,
1: i...
0: govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Pel comunisme,
1: els comunismes, sí.
0: Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però... va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta... Això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què
0: passa. Vale, molt bé, doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro perquè vale. És molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Vale. Oh, no vols explicar?
0: No t'he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
0: no t'he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zheng He va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som homes o no homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una
1: és...
0: mica el que va fer els Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
0: aquest,
1: és molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment. O sigui, m'estic imaginant aquests viatges.
0: Girafes marejades, putant en un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora.
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobertura... Cuida, contra! Decidint... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua.
1: Sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient sí, i la gent va allà. A veure si em mullo, però amb punta de girafa.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: Ah, sí. En fi... Cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem
0: rascar. Primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí, i és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui. No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
1: O sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
1: Ah.
0: A veure si...
1: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll però cap benefici real per l'estat. Llavors el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant implacables.
0: Implacables o impecables?
1: Són implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això, inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
0: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
1: el respondrem ràpid,
0: temps,
1: sí.
0: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que de fet no les coneixem en gaire detall. Sabem per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat sobretot restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010 a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera, i també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens ha arribat.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes? Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins a les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498 a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines defenses fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la ruta de la seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com al centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: O mors. Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
0: Sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Sí, això
0: és horrible, però... no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia costes que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels navegants.
0: És molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català? No.
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar. Una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà. Els falalà, no? Oh. Directament.
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes

0: faran la resposta a la pregunta que has flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexiona.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina realitza, actualment està realitzant, grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no? Perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta,
1: sí.
0: Serà pitjor, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a la ràdio,
0: i prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reig, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Segons informat Adif, a través de xarxes, els tècnics ja treballen per restablir la circulació el més aviat possible. Plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha hagut una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, tot i això, fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya.
4: Fins que no tothom tingui la plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
3: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar

aparcar a les 10 de la nit, una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a Selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Steve Rice, Chris Delano, Sally Sony, Gesto Funk, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Almost in Love de Dagmar's Collective.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat. Hi podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Capxic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Flavià Bleda presenta Bolo 02 fent malbé, diu ell, algunes sardanes a la Mercè. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cople, ja ens ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Flavià Bleda estrena Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona, ampliant 10 vegades el primer projecte i presentant-lo amb 23 músics i en rigorós directe. Parlem amb ell. Aquest és el programa 505 i tenim més titulars. El Foment de la Sardana de Banyoles col·laborarà amb Germà Negre al concert de la Festa de la Música de la Cobla, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. I en Magí de la Sotana llueix la samarreta de la Llobregat al primer programa de la temporada i compleix així una promesa que els va fer aquest estiu a dos músics de la Cobla. L'agrupació sardanista de Calella posa fi al seu curset de sardanes a Calella aquest estiu, que ha dut a terme durant 12 setmanes i que ha ensenyat a una trentena d'alumnes. I ja està obert el període per presentar candidatura als novens Premis Antoni Carné, que reparteixen 5.500 euros en 5 categories: persona, comunicació, activitat, projecte i comunicació. I l'agrupació sardanista Granollers, amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal, ofereixen una exposició de fotografies pels 50 anys de Granollers, ciutat pubilla de la Sardana. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la copla aquest setembre passa per Bolo 02 i així t'ho expliquem.
2: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
3: La llarga. Vinga,
4: va.
3: Això és somni, tio.
5: No, això és somni.
3: Jo vull baix camp.
5: Merda, dos somni. Ah, no, baix camp.
3: Baix camp.
5: És que no sé si et passo tu, però veig que et fa pes, tia, jo, eh?
1: Flavia Boleda presenta Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona. Això que escoltem és el Bolo 01. El trombonista de Verdú, Flavia Boleda, es preguntarà ara què tenen a veure la sardana i el jazz, la música electrònica o el menjar. Els propers 25 i 26 de setembre estrena així la segona part d'aquest crossover o encreuament sardanista amb un gran àpat com a fil conductor del projecte artístic tal com passa a Bolo 01 i amb Somni, però en rigorós directe. Aquest àpat, diu l'autor, fa que tot funcioni molt millor, ja que al voltant de la taula es genera un espai de benvinguda, un espai fins i tot per equivocar-nos, i no passa res, aquí està la màgia del directe, de la improvisació. Un espai per jugar, un espai per provar i no tenir por, i d'aquí que aquest any ens explica que s'ha arriscat una mica més perquè hi haurà noves músiques que intervindran sobre les diferents sardanes escollides, entre les quals Sant Martí del Canigó, tot un himne, una sardanassa. Hi haurà jazz, hi haurà alguna sardana alterada amb música electrònica i després també hi haurà una part més atrevida que no hi era en el primer projecte i on hi apareix el punk de la mà de la Ruïnosa i les strippers de Rahola. Aquesta part Flavià Boleda li fa il·lusió perquè és realment on arribaran a molestar, diu, del tot la sardana. Hi haurà una part molt interessant on els músics de copla estaran tocant la sardana i elles estaran tocant una cançó de punk al damunt i pronostica que la gent es preguntarà què és això que està sonant. Finalment, copla i punk acabaran posant-se d'acord en el tema perquè formació i gènere es puguin posar d'acord dalt del mateix escenari. Aquesta proposta ha estat creada partint del marc de l'estrena de la Mercè, un espai on s'exigeix una mica de teatre, una part escenogràfica molt clara, on es veurà que s'està sopant. La posada en escena serà potent amb aquest sopar i les Ruïnoses fent el punk. El primer projecte es va presentar a la Milan Design Week a Itàlia i al Festival Sonar Més D de Barcelona. Boleda va estudiar disseny gràfic a EINA, al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, que li ha obert les portes a presentar el projecte a certàmens internacionals com aquests que citàvem ara. La proposta també es va presentar al Museu del Disseny de Barcelona en el context del Festival Brut i és allà on els comissaris de la Mercè de Barcelona li van encarregar aquest nou projecte. Ell ja va dir que en Bolo 01 tenia pretensió o l'ambició de convertir-se en Bolo 02, 03, 04, en un desig de continuïtat per crear una col·lecció d'encreuaments culturals o crossovers culturals o sardanístics. I bé, aquest 2 es presenta aquest 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, justament al costat d'Arc de Triomf. L'espectacle forma part del Glam Canalla Nits al Nord, un espectacle d'espectacles diferents i innovadors com aquest, o bé àcids desvergonyits i canalles que pren l'escenari gran del parc les nits de divendres i dissabte de la Mercè. Flavia Boleda ens explica en declaracions al Coplejant que li encanta participar amb com més músics millor i per això per aquest projecte compta amb fins a 23 músics de l'escenari. Entre ells doncs hi trobem la Ruïnosa i les strippers de Rahola, amb Jaume Llagostera, Marcel Molina, Anna Castells o Laura Pulido al capdavant, però també diferents integrants de músics de copla, de diferents coples de tot el país, com el tenora Jordi Guixer, que ja es trobava en el Bolo 01, però també Quirze Egea, tenora, també el trompeta Gabriel Prieto, o Carles Pons, també el trombonista Darío, David Darío i també el fiscorn Martí Pàmies i el fiscorn Flavia Boleda. Ell mateix també al contrabaix hi trobem l'Eduard Arribas o el flaviol la Carla Mallarac i el tiple Bernat Carrera. També hi trobarem el DJ UK Ventura i també una amiga personal de Flavia Boleda que cantarà i posarà la flauta, que és la Frederica Silva. Bolo 02 no és com Bolo 01 perquè el primer hi treballen sobre la sardana Somni de Puigferrer, en canvi en aquest segon, com que ocupa aquest espai dins de la Mercè, dura 3/4 d'hora i per tant hi faran entrellaçar i lligar diferents sardanes, boleros, passos dobles, etc. És tot un mix de músiques, 10 peces en total en aquest Bolo 02, que s'inicia amb el solo de tenora de Sant Martí del Canigó de Pau Casals, perquè Flavia Boleda volia doncs homenatjar aquest 150 aniversari de Pau Casals i a més començar amb un gran solo de tenora que farà Jordi Guixer d'una melodia molt icònica i per això van triar aquesta de Pau Casals. Diu que no té el talent per compondre, però hi trobarem en aquest nou espectacle una sardana que sorgeix d'una melodia doncs que li cantava el seu avi. La sardana, ens explica, no és seva. El que han fet és doncs estrenar aquesta sardana recuperant aquesta cançó que cantava l'avi o el padrí de Boleda, barrejada amb una cançó que va escriure la seva companya Frederica Silva, ara ho dèiem, i la proposta va ser agafar dues músiques dels dos padrins i que nasqués aquesta sardana de la mà de Ramon Andreu, que és qui ha compost la peça. El seu padrí cantant aquesta melodia, ho podem escoltar ara mateix.

0: Dilktims giedai fasteja da.
1: Encara no té títol, ens confessa, però és una sardana dedicada a tots els padrins amb molt d'amor en general. Flàvia Boleda té la pretensió de fer infinit de bolos, però que no estan definits entre ells en el temps. No sap quan hi haurà el tercer, però el que està clar és que hi ha ara aquest segon i que ha sorgit de la mà de certes oportunitats que li han sorgit. Escoltem a Boleda en declaracions al Cuplejant.
2: Per què he decidit fer el 2? El bolo 02? Senzillament perquè quan ja vam fer el primer bolo ja vam pensar en posar-li un nom alfanumèric perquè tingués la pretensió de ser un bolo 02, un 03, un 04, però sense una programació, és a dir, sense una linealitat en el temps, simplement deixar que passin les coses, quan arriben les oportunitats, pues aprofitar-les, i en aquest cas el bolo 01 va estar present al Museu del Disseny durant una temporada, i va ser allí on els tècnics de la Mercè, el director artístic de la Mercè, va veure aquest projecte i va contactar amb mi per proposar-me de fer aquest bolo 02 a la Mercè. Llavors va sortir aquesta oportunitat, l'hem aprofitat, i res, qui sap quan podré fer aquest tercer, potser tindrem 70 anys i estarem fent el quart, però el cas és aquest. No tenim un calendari per anar fent aquests bolos, senzillament pues aprofitar les oportunitats que ens arriben, i qui sap, potser un dia estem sopant senzillament a casa i d'allí apareix el bolo 03 o el 4 o el 5.
1: La gran diferència entre el primer i el segon és que el primer era gravat i doncs es podia fer tot una feina de producció posterior, de disseny, de polir aquest bolo, que se'n va fer una baixada gràfica. En canvi, aquest segon, ens diu Boleda, és en rigorós directe i, per tant, cal que estigui perfecte ja en la seva posada en escena. En aquest sentit, Boleda va fer una publicació a les seves xarxes socials ara fa uns dies, publicant un reguitzell de fotografies i vídeos on es veu la partitura de Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, on només hi ha la melodia que fa la primera tenora, i també un vídeo curtet on es veu la taula parada, els músics tocant i el grup de punk al mig. Unes ampolles de vi que tenen moltes etiquetes al seu voltant i un disseny en 3D de la taula on toquen tots els músics i els músics de cobla. A més, hi adjunta una captura del famós sketch de Saturday Night Live titulat Punk Band Reunion at the Wedding, una reunió d'una banda de punk a un casament. A més, el febrer del 2010 a la televisió nord-americana, on hi participen diferents actors, com per exemple Ashton Kutcher o Dave Grohl, on la bateria es veu que es tornen bojos amb el punk i destrossen la taula del casament. Aquesta és la inspiració d'aquest bolo 02. Es presenta, com dèiem, el 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord a Barcelona, al costat d'Arc de Triomf, dins del Glam Canalla Nits del Nord, un espectacle d'espectacles dins de la programació de la Mercè, Festa Major de Barcelona 2026.
3: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: Anem a escoltar com sona el Bolo 01 mentre esperem aquesta novetat.
4: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
5: La llarga.
6: Vinga, va.
5: Això és somni, tio.
7: No, això és somni.
5: Jo vull baix camp.
7: Merda, no és somni. Ah, no, baix camp.
5: Baix camp.
7: És que no sé si et passa tu, però veig dos papers ja jo, eh?

0: Això era Bolo Zero de Flàvia Boleda.
1: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I dimecres de la setmana passada es presentava al Teatre de Girona Cabaret d'Arrel, una macroproducció amb diferents disciplines artístiques que versava sobre la terra a l'Empordà i amb la copla La Flama de Farners com a banda sonora. Nosaltres hi vam ser presents visualitzant aquest espectacle, on hi va participar, entre d'altres, l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes o també els Grallers de Torroella, i on hi vam veure diferents disciplines artístiques com la dansa d'arrel, la dansa d'esbart o també les acrobàcies. Cabaret d'Arrel encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I després de 12 setmanes consecutives de ballades, l'agrupació sardanista de Calella ha tancat el cicle Toca Sardanes a la Copla aquest diumenge al vespre amb la Copla Mil·lenària a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat també va celebrar la cloenda del curset de sardanes que han fet aquest estiu, atorgant un diploma a tots els participants i va convidar a galetes i a cava a tothom. Han aconseguit el diploma de sardanista una trentena d'alumnes que ja volen repetir l'any que ve. I com ja és tradició, cada inici de setembre ja recull un concert de copla i una ballada a la plaça del Castell amb la principal del Llobregat en motiu de la seva festa major petita. Aquest any hi va participar excepcionalment el cantant líric Guillem Batllori, ja que és fill del poble, interpretant alguns temes estrenats aquest estiu al Festival amb so de copla de Palamós, amb la mateixa copla en el format lírica i copla. L'alcaldessa del municipi de Jafre va agrair molt personalment la participació de Batllori al concert de Festa Major Petita de Jafre i va dir textualment que havien passat una de les tardes més meravelloses de la seva vida. Anem a escoltar com va sonar Batllori en aquest concert amb la Llobregat diumenge a la tarda a Jafre.
2: Figaro,
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Aquest era un fragment de l'òpera El barber de Sevilla de Rossini interpretant a Figaro. I hem de parlar de la Diada Nacional de Catalunya a Girona. I és que divendres 11 de setembre la Cobla Ciutat de Girona va oferir una ballada a la plaça del Vi de la capital del Gironès en motiu de la diada organitzada pels Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona. I més tard l'assemblea va organitzar diferents manifestacions a diferents punts del país i a Girona, amb el lema "Hi som, hi serem", i van actuar els acoplats, un grup de versions rock-pop que incorpora instruments de cobla com el tible de tenora i que versionen cançons tradicionals. I per acabar, la vigília de la Diada, l'agrupació sardanista La Garriga va celebrar la 69a edició de l'Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Juvenívola de Sabadell al Passeig de la Garriga, amb botifarrada popular, homenatge a la senyera, concurs de colles improvisades i servei de bar. La sardana de conjunt va ser La Garriga de Francesc Marrós i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant a càrrec de la cobla Sant Jordi, dirigida per Marcel Sabater. La podem trobar al disc La Garriga, un passeig per la sardana. La sardana és del 1975, l'escoltem al Coplejant.

0: que al mig de la plec. Nova sardana, no Walking Dead. He creat un estil sardana gosseig. Ho ballen a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
2: I el comunicador Magí García de la Sotana va lluir el primer programa de la temporada, la samarreta de la Llobregat. Complia així una promesa que va fer a dos músics de la Copla aquest estiu quan se'ls va trobar en una actuació a Pineda de Mar. Oriol Ullet i Pla de la Principal de Llobregat ens explica que es van trobar el comunicador mentre tocaven sardanes un diumenge d'aquest mes d'agost a Pineda i li van regalar la samarreta tot dient-li que si se la podia posar al programa. Va dir que se la posaria al primer programa de la temporada i ha complert. Trobareu les imatges a l'Instagram de la Sotana.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sí, sí, parlem de Germà Negre.
0: Obrim el taló.
1: I és que el Foment de Banyoles col·laborarà amb el grup banyolí Germà Negre al concert de la Festa de la Música per a Cobla a Banyoles, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. L'entitat ha publicat ja el programa de la nova edició de la Festa de la Música per a Cobla, l'únic concert anual arreu del territori interpretat per tres cobles. Serà dilluns 26 d'octubre, el dia gros de Sant Martí, dia a 11:45 al pavelló de la Draga de Banyoles. L'edició d'enguany compta amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, dirigida per Jordi Picorelli, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesca Suïm, i els Montgrins, dirigits per Daniel Mestre. Com a gran novetat d'aquesta edició, el programa incorpora la col·laboració especial del grup Germà Negre, que s'unirà a les tres cobles per interpretar les cançons Tio Canya i Allioli amb arranjaments per a cobla, fets en el primer cas per Vicent Torrent, Jordi Feliu, i en el cas d'Allioli per Ultano Gómez. A la segona part s'inclourà també l'acte de lliurament dels guardons de la 49a edició dels Premis Ceret Banyoles i s'estrenarà l'obra per encàrrec del certamen, que és Metamorfosi de sofre i aigua, un poema simfònic en quatre parts encarregat a Pitu Chamorro, interpretada per la cobla Ciutat de Girona i els Montgrins. Una obra d'estrena que inclou quatre moviments titulats El despertar de la bèstia, les hostes de Carlemany, també l'oració del monjo i la festa de Banyoles. És una obra per a dues cobles i percussió, una percussió que anirà a càrrec de Jaume Hielo i que dirigirà Daniel Mestre. I en aquesta segona part també s'interpretarà l'obra per a tres cobles, una obra lliure de Manuel Oltra, que és Consolamentum, dirigida per dos directors, Francesca Suï i Jordi Picorelli. Per què? Doncs perquè és una obra per a tres cobles, dues de les quals estan dalt de l'escenari i la tercera està fora d'escena, convertint-se com en un eco del que responen les dues cobles que sí que estan en escena. Per això necessiten un director per una cobla, la que està fora d'escena, que serà doncs la cobla la principal de la Bisbal, i la Ciutat de Girona i els Montgrins seran les dues cobles que sí que estaran en escena. Les dirigirà aquestes dues en escena Francesca Suc, que ha fet els arranjaments per a tres cobles, ja que s'han perdut els papers originals de tres cobles després de la mort de Jesús Ventura, tal com explica l'entitat al Coplejant. En aquest concert hi veurem altres obres, com per exemple la principal de la Bisbal interpretarà l'estrena d'Agustí Comalabert Vora l'Estany, una llegenda. La Ciutat de Girona, entre d'altres, interpretarà Bon dia, amor, de Pepita Llunell, i els Montgrins han escollit, entre d'altres, Ball espí abocador, una sardana de Puigferrer que escoltem ara mateix per tancar aquesta notícia. Les entrades pel concert ja es poden adquirir a través de la web de l'organització elfoment.cat. Ja les podeu comprar, per tant, som-hi. Escoltem una de les peces del concert, Ball espí abocador, de Manel Saderra i Puigferrer, càrrec de la principal de la Bisbal. És de 1948.

0: Això era Vallespí Abocador, de Puigferrer.
1: L'agenda.
0: I anem amb l'agenda, un recull. Les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a dimarts 22 de setembre perquè a les 6 hi ha conferència a Pau Casals a través de les seves sardanes. Un acte a Barcelona, a la sala Martí Lomà de la plaça del Rei, on hi participarà la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i els musicòlegs Anna Costal i Albert Fontelles. Dissabte 26 de setembre arriba el 28è plec de la Sardana de Rubí a 6:15 i a 9:00 del vespre amb les Coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Dissabte 26 també a 3è plec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cusatània a 6:45 i a 10:00 de la nit a la Rambla del 15 d'abril de la Canonja. Dissabte que ve també a 7:00 de la tarda 39è concurs de colles sardanistes de Verdú amb la Vents de Riello. I diumenge 27 de setembre s'acaba el mes amb el 76è concurs de colles sardanistes de les festes de la Mercè a Barcelona amb la Copla, la Principal del Llobregat, a partir de 11:00 del matí al Pla de la Catedral. Diumenge 27 també a 12:45, 65è concurs de colles sardanistes de Cervera, a la plaça de la Paeria. I també diumenge que ve a 5:00 de la tarda, a plec de la Sardana de Constantí amb la Copla Reu Jove. Diumenge que ve també a 6:00, concurs, 36è concurs de colles sardanistes de Sitges amb la Copla Maricel a la plaça de la Fragata. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 51è aplec de la Sardana de Sant Cugat del Vallès, que arriba diumenge que ve, 27 de setembre, 12:00 i 5:00 de la tarda, a 59a edició amb les Coples Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi a la plaça d'Octavià. Mentre l'esperem, escoltem una sardana dedicada a aquesta població del Vallès Occidental. Pepita Llunell n'és l'autora. Sant Cugat del Vallès es titula, és de 1982.

0: Això era de Pepita de Llunell, Sant Cugat del Vallès.
1: T'has llegit les bases?
0: Els novens Premis Antoni Carner obren la convocatòria amb 5.500 euros de premis. L'entitat de l'Associacionisme Cultural Català ja ha obert el període de presentació d'aquestes candidatures i els guardons impulsats per l'ENS repartiran aquests diners, 5.500 euros, en 4 premis econòmics i reconeixen persones, entitats, activitats, projectes i iniciatives de comunicació vinculades a l'Associacionisme Cultural Català. Les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre de 2026, inclòs aquest dia, i enviant la documentació a premis@ens.cat. L'organització demana que les propostes responguin de manera clara als criteris de valoració establerts per cada persona. El Premi ENS a la persona reconeix una persona que hagi destacat en l'estudi i la promoció de les entitats catalanes. El Premi Bonari a la comunicació s'adreça a periodistes, comunicadors o programes que facin difusió de l'associacionisme cultural. El Premi Arts Cooperativa de l'Activitat distingeix una activitat puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. I per la seva banda, el Premi Previsora General al projecte reconeix temporades, cicles que es fagin o fagin una salvaguarda del patrimoni cultural de la ciutat. El Premi BBVA a l'entitat posa el focus en la trajectòria associativa d'una entitat. La gala final d'aquests premis serà divendres 30 d'octubre de 2026 al Parlament de Catalunya, on es donaran els premis de totes aquestes categories. Les entitats i persones interessades poden consultar els criteris de valoració a la web de l'ENS, de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. L'agrupació sardanista Granollers celebra que Granollers fa 50 anys va ser proclamada ciutat pubilla de la Sardana el 1976 i juntament amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal de Granollers ofereixen una exposició de fotografies sobre l'efemèride. La mostra es troba al vestíbul de l'Ajuntament, a la plaça de la Porxada de Granollers, fins l'1 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. L'entrada és lliure. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la Cobla de Sant Jordi ha enregistrat un disc de sardanes de Juli Garreta juntament amb Ficta Edicions. Així ho ha explicat el seu director Miquel Massan a les seves xarxes socials, acompanyat d'unes fotografies dirigint la Cobla en uns assajos. Diu que han tancat un viatge intens i apassionant amb el nom propi de Juli Garreta i segueix que els darrers mesos l'han llegit, l'han comparat, l'han discutit, l'han dormit, diu, i l'han suat i també l'han tornat a discutir, l'han copiat, l'han revisat i ara ja està treballat i finalment gravat. Estarem pendents per la publicació del disc i us ho explicarem.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Coblejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
0: Anem a escoltar una sardana de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi per tancar el programa. I ho fem amb Somni Dolç de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi, una sardana de 1905. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot, i no més. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
1: Dites, refranys i adagis.
2: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets, i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra

0: enguany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? I pensem una mica. Qui mama, engreixa.
1: Dites, refranys i adagis.
0: Qui molt abraça, poc estreny. Es diu d'una persona que té moltes coses entre les mans i no li surten prou bé, perquè no les pot atendre. Qui molt abraça, té cap de carbassa. Qui vol fer moltes coses, no en fa cap profitosa. Qui moltes tecles toca, poques en fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes. Si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
5: Sintonizas Radio Montornès.
6: So, how's your evening so far?
7: Bonsoir, ça va fantastique.
8: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
9: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ara sí que ja hem descansat de la festa major i ja estem a tope de nou amb un nou programa amb informació, divulgació i entreteniment. I com sempre estarem fins les 6 en punt de la tarda. Així que tenim uns 55 minuts per estar plegats i plegades en aquesta tarda de dimarts. Espero que us quedeu perquè no hi ha cap excusa, tant si heu de pujar al cotxe, com si heu d'anar a caminar, com si heu d'anar a comprar, a fer esport, com a molt, perdono si heu d'estudiar, però ara encara no hem començat. Així que ens podeu escoltar al 91.2 de l'FM o també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també a l'aplicació, o sigui, al canal de Ràdio Montornès de la tele. Hi ha gent que em diu que no ens troba. Bueno, si no, doncs tocarà actualitzar els canals, que a vegades passa, tot i que això potser alguns els desordena. No vull ser jo la causa, ja us aviso, no sé. Tu, Sergi, això ho fas d'actualitzar o ja s'actualitzes sola a la tele? Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs la veritat és que se m'actualitza sola, però també l'haig de dir als nostres oients que si a vegades no la troben, que vagin una mica cap a baix, perquè a vegades, saps, si no les tens ordenat o alfabèticament, sí, o el que sigui, a mi se'm posa baix de tot, però bueno, si baixes, sempre acaba estant.
9: Sí, és que jo tinc molts canals, bueno, jo vam parlar un dia, i clar, això és una bogeria, i el dia que vaig ficar a ordenar, vaig ordenar com de l'1 al 10, i la resta vaig dir, i l'altre ja...
10: Bueno, jo això d'ordenar, em sembla que ja fa anys que...
9: Que no, no?
10: Sí, perquè a la televisió també hi ha 70 picos, i t'has de començar a ordenar, i després...
9: Per això, però mínim, no? La 1, la 2, TV3.

0: Sí,
1: també
0: coses...
1: sé que com no veig gaire televisió per antena, ja ho hem comentat algun cop, doncs mira, el dia que la busques i prou.
0: Bueno, doncs busqueu, que segur que ens trobeu, que per allà estarem. Bé, doncs avui dimarts, dia 22, és l'últim programa d'estiu, del 2026.
1: Quina peneta, no?
0: Sí, la veritat és que sí. Fa així com una mica, no?, de dir, ja està, se'ns acaba. Tot i que les temperatures encara no són de tardor.
1: Clar, t'anava a dir, serà astronòmicament, perquè exacte. El que és la temperatura, sí. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí. De fet, he buscat perquè dic, vale, però quan entra exactament la tardor, no? Doncs aquesta matinada, cap a les 2 o així de la matinada, ens entra la tardor. Així que no ens enterarem perquè estarem dormint, però demà ja serà tardor, el primer dia de tardor 2026.
1: Si refresco una miqueta i a la cantonada ja tenim Nadal, així que...
0: Bueno, a mi ja m'estan sortint un munt de coses de carbasses, de fantasmes, sí. Tot això, i és que ja un cop arriba pasta tardor, doncs pues ja està, eh? I ja estem aquí, de nou, amb una roda, sempre amb coses a celebrar, a decorar casa, i així anem fent. Sí, sí. Bueno, doncs... avui és dimarts, com dèiem, hem deixat enrere la festa major, però l'actualitat aquí a Montornès continua. De fet, tenim moltes coses de les que parlar avui i durant tota la setmana, així que anem a començar. Quedava un equipament per començar el curs 2026-2027 i és el Centre de Formació d'Adults Marinada. Doncs bé, ja ho ha fet. Ahir va fer un acte de presentació, un acte d'inici del curs. Va comptar amb una gran part, una gran representació de l'alumnat d'aquest any i també es va fer una xerrada sobre la intel·ligència artificial. Nosaltres, Ràdio Montornès, es va apropar i avui sabrem, recordarem quina és l'oferta, sabrem com comencen el curs, quins objectius tenen i si queden o no places disponibles per aquest curs 2026-2027. Recordem que al Centre de Formació d'Adults Marinada tenim a Vinyes Velles i que la gran majoria d'oferta és a la tarda. Que així, si us interessa, ens quedeu-vos a escoltar la notícia d'avui. També ja coneixem quin és l'aparador i el balcó finestra guanyadora del concurs que posa la Unió de Botiguers en marxa, va posar per la Festa Major. Ja hi hem vist molts balcons, molts aparadors decorats, doncs bé, ja coneixem els noms. Que des d'aquí, aprofito, faig un parèntesi i una reivindicació, perquè jo he vist moltíssimes finestres i molts balcons que han decorat amb els colors de la Festa Major, però... no s'han presentat al concurs. Home, no, què us costa? Doncs si ja heu decorat, que és el més complicat.
1: Exacte, ja que ho has fet el més difícil, no?
0: Ah, clar, podíeu haver guanyat 150 euros per gastar en un tornès, que es diu ràpid. Bueno, després descobrirem quins són aquestes persones guanyadores que s'han duat la targeta amb una D. I avui també se'ns quedarà així com un programa molt cultural, perquè avui s'ha donat el premi a Carme Romaní, a la contacontes, la narradora oral Montmas, que la tenim des de fa molts anys aquí a la biblioteca. No només està aquí a Montornès, passa per tot el Vallès, apropant històries a petits i a grans. I avui ha rebut aquest reconeixement per tota la seva trajectòria, que no és poca, i tota la que li queda. L'hem convidat a Ràdio Montornès i ella, tot i que no és d'aquí del poble, se sent pràcticament montornesenca i està encantada d'avui treure uns minuts per estar amb nosaltres. Així que una entrevista molt interessant. I després tindrem a la nostra actriu preferida d'aquí de Montornès, la Clàudia Fernández, que torna amb una nova secció de cultura i avui parlarà de les festes de la Mercè. Que
1: molt bé, molt interessant.
0: Ja estan aquí. Sí, de fet, crec que comença demà la programació.
1: Sí, sí, fins a diumenge.
0: Fins diumenge, no? Són uns quants dies a tope. I la Clàudia m'ha dit, mira, Mireia, és que jo sempre em lio amb la programació perquè hi ha tantes activitats que em faig un cacau. Així que avui ella s'ha fet un esquema que ens porta a nosaltres amb el més important perquè ens ho facilita per poder anar a les festes de la Mercè.
1: És guai, perquè ens ho posa fàcil.
0: Sí, sí, sí, amb concerts, activitats culturals... Bueno, doncs si teniu pensat passar-vos o us acabeu d'enterar, perquè clar, venim d'una altra festa, doncs quedeu-vos que avui us donarem aquells tips, aquells consells, o si més no una mica de programació, perquè podeu triar i decidir si us agrada o no. I quan és millor que passeu per les festes de la Mercè a Barcelona aquest cap de setmana o demà, dijous o divendres. Això ja trieu vosaltres. Bé, doncs això és el que tenim pensat. També repassarem un nou àlbum, el de la Miley, ja no és Miley Cyrus, recordem ara Miley a seques, i altres coses molt interessants fins a les 6 en punt. Nosaltres comencem, ara que passen gairebé 12 minuts de les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que aquests dies s'estan realitzant diverses actuacions a la llera del riu Mugent per erradicar la canya americana. Els treballs van des de la plana de Can Vilaró fins al pont de Montmeló i tenen un pressupost total de gairebé 264.000 euros. Les actuacions consisteixen en arrencar les canyes per evitar que tornin a sortir i plantar espècies autòctones per restaurar l'ecosistema fluvial correctament, ja que la canya americana és una espècie invasora que tendeix a ocupar tota la superfície disponible i genera inestabilitat als talussos, cosa que pot fer que es taponin ponts i altres infraestructures. Està previst que les actuacions finalitzin a l'octubre. Dilluns començarà la substitució de la coberta de la piscina interior del complex esportiu municipal Les Vernedes. La coberta actual presenta filtracions d'aigua. Així doncs, la piscina romandrà oberta fins al 27, mantenint el seu horari habitual. Mentre durin les obres, uns 4 mesos, i com a mesura excepcional, s'aplicarà una reducció del 15% a la quota dels abonaments. També es podrà sol·licitar una baixa temporal. A més, a partir de dilluns vinent, dia 28, i fins al 16 d'octubre, la piscina descoberta estarà disponible de 8 a 8 de dilluns a divendres i de 9 a 2:45 del matí els caps de setmana per les persones abonades. Aquesta setmana es posaran en marxa noves formacions per ajudar el jovent a buscar feina. La primera serà demà i versarà sobre com elaborar el nostre currículum i com dissenyar-lo perquè sigui llegit i aprovat pels sistemes de seguiment de candidats. Dijous es farà una altra trobada centrada en la cerca sistemàtica de feina i els principals portals i divendres serà la darrera sessió, a la qual les persones assistents aprendran la dinàmica de la cerca de feina. Totes tres formacions són a les 12 del migdia, al carrer de Sant Isidre, entre el número 11 i 13, i s'adrecen a joves d'entre 16 i 29 anys. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil. Ell ha declarat que la manera de buscar feina ha canviat molt en els últims anys i per això han volgut crear aquestes accions puntuals.
2: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements i no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt. Quan potser jo necessitava buscar feina podia imprimir uns quants currículums i anar a repartir-los per les empreses, ara això ja no és així. Depèn del sector, depèn del moment fins i tot, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions, 4 ítems, 4 idees, 4 coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
0: Les formacions que s'emmarquen en la dimensió sociolaboral són gratuïtes. Per inscriure's o demanar més informació cal trucar al 93 566 70 07. Continuem amb més titulars perquè que avui hem conegut que l'Associació Excursionista Lleure Montornès i de Vermont han anunciat la tercera caminada inclusiva. Serà el dia 4 d'octubre amb sortida a 9:45 del matí des de la plaça de Pau Picasso. La caminada finalitzarà el jaciment romà Mons Observans, on es farà un taller arqueològic. Ja a les 12, les entitats proposen una botifarrada popular al pati de l'escola Marinada i una activitat de bombolles amb la companyia Bicicleta. Per assistir, cal inscriure's al correu aelleuremontornès@gmail.com o bé enviant un missatge al telèfon 609 18 50 88. El preu de l'entrepà i la beguda és de 6 euros. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El Centre de Formació d'Adults Marinada de Montornès ha començat el nou curs. Ahir a la tarda es va dur a terme l'acte de presentació, que ja compta amb un total de 187 alumnes. L'escola ubicada a les instal·lacions de l'Institut Vinyes Velles ofereix formacions de català, castellà i anglès, així com preparació per les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior. El Veïnat també hi pot seguir cursos d'informàtica per aconseguir les acreditacions de TIC mitjà i avançat. L'acte de presentació del nou curs va comptar amb l'assistència de professorat del centre, el director de l'escola, Ramon Minguell, l'alcalde, José Montero, i també en Pere Salvador, inspector del Departament d'Educació de la Generalitat. En declaracions als mitjans de comunicació, el director del Centre de Formació d'Adults Marinada, Ramon Minguell, va destacar que l'acte d'inici de curs és una trobada emotiva perquè uneix la comunitat educativa.
3: Avui és un acte, la veritat, que és emotiu. A mi m'agrada moltíssim perquè penso que és una manera que es vegi tota la comunitat educativa junta, sigui tots els alumnes, tots els professors, tots junts, i l'acte consisteix en donar una bona benvinguda, que el curs sigui el màxim de profitós perquè els usuaris n'hi puguin treure pues, un rendiment, i sempre convidem a l'aula de música, també de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, perquè faci un petit tastet musical, i després fem una miqueta de piscolaris.
0: Tal com deia el director del centre, Ramon Minguell, l'acte va comptar amb actuacions de piano de Palmira Riba, alumna de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès. L'alcalde, José Montero, va afirmar que l'escola d'adults forma part del projecte educatiu global del municipi. També va recordar que és un servei públic i accessible per tota la ciutadania.
4: Ens agrada dir que el nostre projecte de municipi a nivell educatiu s'estén al llarg i a l'ample de tota la vida, per tant, arribem a totes les edats. Avui s'inicia el curs del centre d'adults, que ofereix una oferta de prou interès per a les persones, que a vegades és una orientació més professionalitzadora, capacitadora, altres té a veure amb una formació més general a nivell personal, però sobretot és un projecte que s'emmarca en aquesta estratègia general. De fet, és una de les escoles públiques del territori, no n'hi ha a tots els municipis, aquí tenim la sort, i també perquè fem un esforç com a municipi de col·laborar amb aquesta planificació i, per tant, podem oferir aquesta oferta pública, que vol dir qualitat, que vol dir accessibilitat, que vol dir garantia d'aquesta oferta per tota la ciutadania, i això és molt positiu i s'ha de conèixer, no? A part de les escoles d'infantil i primària, dels recursos que tenim com l'escola Bressol, l'escola d'arts, la formació professional, també tenim formació d'adults al nostre poble.
0: L'acte de presentació del curs del Centre de Formació d'Adults Marinada va incloure una xerrada sobre el paper de la intel·ligència artificial en l'aprenentatge. El ponent de la conferència, el professor Manel Suengas, va apuntar que s'ha d'utilitzar aquesta eina amb prudència i des d'un punt de vista ètic.
5: La IA ens pot oferir molt, però també és cert, no?, que s'ha d'utilitzar amb prudència, s'ha d'utilitzar bé, s'ha d'utilitzar des d'un punt de vista ètic, no?, responsable, i sempre comparant i contrastant les respostes que ens dona. Clar, aquí, per exemple, una variable que cal tenir en compte és la delegació cognitiva que podem fer com a usuari, no? Si deleguem tot aquest esforç a la IA, doncs el nostre desenvolupament cognitiu, sobretot en edats menors, bàsicament, doncs pot ser bastant perillós, no? Per tant, el missatge és utilitzar-la, però sempre des d'un punt de vista ètic, responsable i rigorós, i sempre acompanyat, no?, per part dels, en aquest cas, per part dels docents, per part de les famílies.
0: Des de Ràdio Montornès també vam poder conversar amb dos alumnes del Centre de Formació d'Adults Marinada, el Rafael Gaitán i la Montse Vicente, que estan apuntats al segon curs de llengua anglesa i, segons ens van dir, l'afronten amb moltes ganes.
6: Pues el primer año fue un poquito así complicadillo porque no sabíamos mucho de inglés ni nada, yo por lo menos, y vas cogiendo, conforme van pasando las semanas y los días, vas cogiendo un poquito más. Luego tenemos una persona que es muy buena profesora, nos enseña muy bien, y luego los compañeros pues también, y poco a poco vas cogiendo confianza y al final, pues repito, vas a segundo, el siguiente año como este.
7: La veritat és que ha estat una experiència fantàstica el primer curs, perquè bueno, ens hem trobat un grup molt, molt cohesionat, una professora molt competent, i hem après molt, i estem molt motivats per començar segon ara.
6: Sí, ya no ves aquí otra vez, o sea que teniendo ganas de que empiece el curso, la verdad.
7: Sí, moltes ganes de començar i molt il·lusionats.
0: El Centre de Formació d'Adults Marinada compta amb un equip docent especialitzat que també ofereix orientació acadèmica i professional, així com atenció individualitzada. Els grups són reduïts. Encara hi ha places lliures per algunes de les classes. Per més informació podeu trucar al telèfon 93-568-2005 o bé al 634-798-536. Continuem amb més notícies. És que avui hem conegut l'aparador i el balcó guanyador del concurs que la Unió de Botiguers ha posat en marxa durant la Festa Major. En total han participat 11 comerços i llars. Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, ens dona els noms de les persones guanyadores.
8: El premi al millor aparador, amb una targeta regal de 150 euros per gastar als comerços de Montornès, és per a la Cia Perruquers, amb un aparador xulíssim, i tenim també el premi al millor balcó, també amb una targeta regal de 150 euros, que és per la Meritxell Sánchez. Penjarem totes les fotos de les participants, tant dels aparadors com els dels balcons, a les xarxes socials, i res més, donar moltes gràcies a tots els comerços, als veïns, les veïnes que han participat i que han ajudat a vestir Montornès de festa major, i enhorabona i moltes felicitats a totes dues guanyadores, a la Meritxell Sánchez i a la Cia Perruquers, per ser les millors amb aquesta iniciativa, amb aquest concurs de la Unió de Botiguers, que, com no, pues, ha fet amb tant de gust i amb tanta il·lusió. Un petó i moltes gràcies a tots.
0: A més, dilluns vinent, el dia 28 d'octubre, en directe, a les Mañanes de Ràdio Montornès, Raquel Marco farà el sorteig de les persones guanyadores del concurs de l'àlbum de cromos de Festa Major i també dels 15 passis per al complex esportiu municipal Les Vernedes. I anem amb una mica més de música. De seguida anirem a parlar amb la nostra primera convidada d'avui, la Montmars, que recordem que li han donat el premi Carme Romaní, que a més estem en la setmana del llibre en català, no? Del llibre català. Doncs avui anem a reivindicar la cultura. Però abans d'això anem a escoltar una mica de música, com us deia, una col·laboració que ens ha cridat l'atenció, també novetat de la setmana, perquè Pablo López i Lola Índigo, que a més Lola Índigo últimament només treu així com música molt pop, molt mainstream, doncs ara ha tornat amb una proposta una mica més tranquil·la, al costat de Pablo López, aquesta cançó que és Casi Siempre.

0: Avui tenim amb nosaltres a l'altre costat de la línia telefònica la Montma, segur que molts la coneixeu per la biblioteca, que són narracions orals que ens va oferint periòdicament, però avui no parlem amb ella només per parlar d'això i d'aquests projectes, sinó perquè ha rebut el Premi Carme Romaní. Molt bona tarda, Mont.
1: Bona tarda, com esteu?
0: Doncs encantada de tenir-te aquí i enhorabona per aquest reconeixement.
1: Sí, encara em tremolen les cames, crec, des del juny que m'ho van comentar i, bueno, van escriure un correu que em pensava que era aquelles coses, que tu llegeixes ràpid, pensava, pare, que està nominada. No, no, després vaig adonar-me que no, que me l'havien donat a mi. I va ser com, bueno, bueno. I jo tot l'estiu vaig quedar-me calladeta fins al setembre que va sortir la notícia i després tothom aquesta alegrança de tothom m'ha fascinat, no? I és una meravella veure l'alegria dels altres a un premi que et donen com a narradora, que per l'altra banda és la primera vegada que ofereixen un premi o que otorguen un premi a la narració oral.
0: Uau, això deu ser encara més honor.
1: Mira, sí, de fet és una de les coses que també m'alegra més, el fet que reconeixin aquesta art escènica com una feina de formigueta, en aquest cas, també me'l donen per aquesta coseta d'unir mons i de fer feina de formigueta, que jo me la crec, no és que la faci perquè em senti petita ni molt menys, sinó perquè crec que les coses a miquetes i de proximitat i de feina ben feta, d'anar picant pedra, de creure realment que la paraula obre mons, doncs, jo què sé, estic contenta per tot això, també amb respecte, perquè jo els hi vaig dir, quan vaig rebre el correu, sí, vaig dir, serà que no hi ha gent més important que jo a qui li puc donar un premi? Però bueno, mira, són cosetes.
0: Clar que sí, s'ha de rebre aquest reconeixement a la feina, Mont, perquè portes molts anys dins d'aquest món. I clar, no ho hem dit, però és un guardó que organitza el Bibudó, que per qui no el coneix, un grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i també de Documentaristes de Catalunya.
1: Vull dir és un gran grup de treball, sí. És unes dones sàvies i molt treballadores, gent molt maca que realment revoluciona el que és el Col·legi de Bibliotecàries, sí.
0: Que aquesta és la 17a edició, com deies, s'ha donat a professores, no? A altra gent involucrada,
1: sí,
0: a la vida cultural, però tu no ho has vist venir, això. No ho has vist venir.
1: Què va? De fet, no. No, jo crec que si hagués passat un avió a la platja, saps, com aquells que posaven publicitat, no? Montma, Sebi, Carme Romaní, jo hagués dit qui és aquesta, no? No, per res, vull dir, ni cap tipus de ni tan sols d'allò que dius, potser m'estan dient que tal, què va? Quan vaig rebre el correu, que va ser això, et dic, el juny, a finals de juny, va ser com, en sèrio? Ostres, que fort!
0: Que bé, que guai.
1: Sí, és una meravella que passi això. Però sobretot, la meravella de tot plegat és aquesta manera en la que l'alegria dels altres se contagia, no? Perquè jo pensava, bueno, és un premi. O sigui, aviam, no és el Conca, no és el Premi Nacional, jo què sé, saps? Però és aquesta cosa de dir, és un premi de dones sàvies que treballen per les biblioteques i pel ben fer, no? Com ho feia la Carme Romaní, aquesta amiquetes, no? Sense destacar gaire, però estan constantment, no? I llavors elles també ho són, les noies del Bibudó. Llavors només puc ser que una afortunada en aquest sentit.
0: Clar, perquè segur que hi ha molta gent que et coneix, sobretot nens i nenes, no? Que ja no són tan nens i nenes, perquè quants anys portes, almenys, per aquí per Montornès?
1: Mira, doncs, deu fer una vintena, 21, 22, 20 llargs. De fet, t'haig de dir que hi ha nens que explicava quan, gràcies a la Mercè Rubí, que era la persona que us explicava i us ha acompanyat de la mà en el creixement i en el coneixement d'històries. I jo vaig començar a venir amb la Mercè i llavors anàvem canviant, ens anàvem fent sessions, anàvem combinant els dies i tal, i llavors el seu públic va acabar sent el meu públic, no? I aquest públic ha crescut i jo els trobo pel carrer o ara jo que sé, hem coincidit amb certs actes i és, sí, tu m'explicaves conte quan jo era petit, jo sóc tal, jo sóc qual, i dic, hola, bueno, fa gràcia, sí, sí.
0: Clar que sí, però Mon, ho dèiem, no només estàs a Montornès, et veiem per altres municipis, et veiem dins d'una biblioteca, al bosc, a qualsevol lloc. Quins altres projectes tens entre mans?
1: Mira, jo davant de tot sóc narradora oral, i llavors, així com a vegades em diuen, ai, tu també estàs aquí o estàs allà, no? Jo sempre els dic, jo si et truqués a la feina a les 7 del matí i estaries a la feina, però si et truqués a les 10 et diria, ai, encara ets aquí? I a les 11 encara ets aquí? I a les 12, doncs, com que jo no tinc un lloc fixe, et sent els diferents espectacles dels llocs on te me truco, on te me demanen o tal. Pues treballo molt al Vallès, treballo al Barcelonès, a la Segarra. Aquest any treballaré molt a la Segarra o al Penedès amb el Festival EVA, amb l'Eva Ludens, que porta la narració a les escoles. Treballo molt amb el videobús, que em porta a pobles d'aquells on es va perdre una espardenya i no es va trobar. és una meravella treballar allà també. I treballo tant a teatre com a biblioteca, com a centre cívic, com a plaça, com a festa major, i sobretot els dimecres sempre tinc un racó que gairebé tots els dimecres, i comparteixo amb l'Ai Senabre la narració a la planta d'oncopediàtrica de la Vall d'Hebron, que expliquen contes a les habitacions amb els nens i les nenes i famílies que estan rebent un tractament oncològic, no? Juntament amb la FANOC, que és l'Associació de Familiars de Nens i Nenes amb Càncer. Llavors, què passa? Que em veus a moltes bandes i que l'alegria d'haver-te trobat o d'haver rebut la notícia ha estat com, no sé, com un atac catòlic, de sobte, ala, mira, s'han unit encara més mons, no? I no, ja dic, sobretot a Montornès, perquè és el lloc on em fa molta il·lusió fer aquesta entrevista, perquè és el lloc on vaig créixer molt, saps? Vull dir, aquest públic, em disculpo si algú no li vaig explicar bé les històries, però
0: home,
1: jo aquí vaig fer laboratori, saps? Aquí vaig picar molta pedra, de l'ofici, és a dir, picar pedra de la cerca d'històries, de buscar-me a mi també com a narradora, la meva veu, què volia explicar, com ho volia explicar, no? I llavors, molt aprenent, que això és una cosa que aquest ofici té molt present, per tant, sempre estàs aprenent, però tens, ara ja tinc moltes hores de vol, no? Que segurament hi ha dies que pots salvar un espectacle, pum, perquè estires del bagul de tot el que ha passat, no? Sí, sí.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí.
0: Escolta, Mon, i ara tu ja portes tants anys en tot aquest ofici, aquest art de la narració oral, com veus el futur? Té continuïtat? Com veus aquesta professió?
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Mira, crec que la conversa està en hores baixes, la imaginació també. Es cultiva poc l'espera, el temps, el com i l'estona, saps? Tot és un ja i la narració atura. Sempre diuen, i per què expliques contes? Explico contes per aturar una estona a aquest temps en el que tot ha de ser ràpid, ja. No hi ha ni benefici del dubte. La conversa s'acaba amb una cerca a Google o a la IA perquè si és així o és aixà, no? El conte té aquest trajecte, aquest camí, aquest recorregut, aquesta entrada al bosc, aquest heroi que arriba o heroïna que se'n va de casa i torna sent un altre. Crec que és més necessari que mai que ens seguim explicant històries. Val? Ara bé, quin és el futur? Davant del futur de la immediatesa i totes les altres tecnologies que hi ha al voltant que ni les necessito ni les crec i sequen mars i sequen llacs de l'energia que necessiten, crec que tenim una responsabilitat nosaltres, els que ja tenim els cabells polars, de formar a nous narradors, a noves narradores, a noves veus, però amb la paraula nua, amb la paraula viva. Hi ha massa soroll, hi ha massa poso una pantalla al darrere i a més després hi poso música i després a més faig el Pino Puente i després explico. no? I la capacitat d'imaginar és la que ha fet que el món no s'extingís, saps? De veure altres vides, de descobrir, de cercar la necessitat de l'aventurer. I ara aquesta aventura s'acaba amb un pitxal dit, clac, que molt bé, perquè la tens de sobte, però i tot el recorregut, no? Sí, aquesta és la feina que a vegades veig que les noves generacions, quan diuen, ja, però quan cobres? Ja, però quan està? I dius, joder. Perdona,
0: i a més d'això, no?
1: Sí, no, jo a vegades el quan cobro pues, ho pregunto més tard. És veritat que sóc una mica justeta en aquest sentit, de dir, hauries de preocupar-te més. Però per mi, projecte. I per això suposo que he estat afortunada amb molts de projectes que m'han arribat. Saps allò de, bueno, després ja parlarem, no? Sé que hi ha pressupost, sé que es podrà entendre d'una manera o una altra i que anirem fent créixer. Però el quan cobres? El quan cobres? Quan es fa? Quan dures? Quan
0: ja,
1: estàs?
0: Aquí es perd això, el fer el que un li omple, no? I això és molt bonic. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta invitació a parar una estona, a esperar, a mirar, a gaudir, a imaginar, i jo crec que és una oportunitat també, sobretot si tenim aquí a l'amunt, a la biblioteca, però a qualsevol lloc, no? Doncs assistir a una narració oral, o a llegir, que ara estem a la setmana del llibre en català, fer aquest exercici, que perquè ara potser suposa un esforç, perquè hem perdut, no?, aquesta tensió.
1: No l'hem perduda, està en el fons de l'armari. Això no és
0: hem de buscar una mica.
1: I a més tenim la immensa sort, i dic tenim perquè jo em faig filla de Montornès, tenim la immensa sort de tenir una biblioteca amb unes professionals i uns professionals de l'alçada d'un pi, de bons, o sigui, gent que treballa, que treballa perquè les escoles tinguin com a referència la biblioteca, que si no van ells a la biblioteca. I en Montornès ha fet projectes d'aquells que han estat el somni de molts altres municipis, fins i tot del meu, de Parets, i projectes en què la narració ha anat a l'escola i va a l'escola cada mes, a cada una de les aules, amb diferents veus. A més, pensa que és Sant Jordi, la Marató de Sant Jordi, que fa més anys que el parc, que jo, que estic fent la Marató. Ostres, tot això és una feina de moltes hores de la gent que està dins de la biblioteca, de les persones i professionals que diuen no, la biblioteca és no només aquest espai, sinó que fer tots els tentacles perquè el poble, perquè Montornès, tingui presència la lectura, la literatura, la llavor, que és la biblioteca com a foguera, com a espai de resistència, no? En
0: sí,
1: aquest sentit.
0: Sí, sí. Un refugi, però que allà podem viatjar a molts llocs. Doncs una invitació així deixem per anar a la Biblioteca Rosalie Veroni. Tornar-te a donar una vara per aquest Premi Carme Romaní i les gràcies per haver estat uns minuts avui amb nosaltres i amb aquestes reflexions que ens quedem avui.
1: Sento si m'he posat molt profunda, però és que hi ha vegades que hem d'aturar també, eh?
0: I tant.
1: Sí, és un premi, és súper, però també és veritat que tenim una responsabilitat vers a la cultura, al cultiu de les persones i personetes i personasses que esdevindran els nens i les nenes que escolten històries, no? I les que no, doncs acompanyar-les també que les puguin descobrir.
0: I
1: els pares i les mares i les iaies i els tiets que les expliquin. Ostres, és que si no perdrem la memòria de qui som, saps?
0: Ai, sí, que important aquest missatge. Esperem que arribi. Molt més, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.

Anem cap a un altre àmbit de la cultura, com és la música. Avui us avançava que pararem del nou disc de Miley, doncs ha arribat l'hora. Miley Cyrus, que s'ha acomiadat del seu cognom i del seu estil així més pop comercial que tenia fins ara, amb aquest nou disc, Bass Persuades, que tenim disponible des del divendres. És un so així una miqueta més retro, i bé, avui farem un petit repàs per al disc, escoltarem tres cançonetes i ja anem escoltant una de fons, anem a posar-li més atenció, és Let's Get Married.

0: Let's go.
1: I aquesta cançó ara és Vesper Suites, que es diu exactament igual que el disc. De fet, no és el primer cop que Miley titula un disc com una de les cançons que en formen part, i va ser la primera, el primer single que vam conèixer d'aquest desè àlbum de la cantant. I amb aquest àlbum nou, com deien, Vesper Suites, el que vol és celebrar els 20 anys de trajectòria, que clar, com va començar tan joveneta, doncs ja porta 20 anys damunt dels escenaris.
2: Ja és llarga la trajectòria.
1: Doncs sí, molt, molt llarga. I és el primer tema, com deien, que vam conèixer del nou disc. Va ser tot un èxit a les llistes de música. Es va situar de seguida en primera posició, així que és un bon motiu per tornar-lo a escoltar aquí a la intersecció. Anem a escoltar Vesper Suites. You don't know what it is, but I can see it in your eyes. You wanna lose yourself to this. Let's go.

0: Heu notat vosaltres aquest nou estil així més electropop, retro? Tu, Sergi, has notat algú?
1: Sí, més positiva, no? Perquè abans era que es podia comprar ja mateixes flors i aquestes coses.
0: Ara estava despetxada.
1: Let's get married, no?
0: Sí. Un altre toc totalment diferent en aquest nou disc.
1: Més animat, no?
0: Sí, bueno, i hi ha cançons com així més divertides, com molt sinceres, no? Que diu que ja està cansat de poetes i tal, que anem a parlar com la gent parla al carrer i ja està. Bueno, Miley sempre és una miqueta així reivindicativa. I per acabar aquest repàs per al nou disc Bass Persuades, anem a escoltar una de les col·laboracions. Només hi ha dues col·laboracions, hi ha 10 cançons i dues col·laboracions. Una és aquesta, amb el productor i cantant Andrew Wyatt, i amb el trio així més estil pop Mike Snow. Es diu Neon Signs.

0: I avui continuem amb un programa bastant cultural perquè tenim amb nosaltres ara la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs molt bé, i tu què tal? Ja t'has recuperat de la Festa Major?
1: Mira, a nivell físic sí, a nivell anímic encara m'agradaria continuar-hi allà, i la meva veu, ja ho sento, és molt poc radiofònica, però encara no ha tornat del tot.
0: Això és que ho vas donar tot, no?
1: Sí, sí, ho vaig donar tot divendres, i després ja la resta de dies també, però arrossegant.
0: Clar.
1: Tot el de divendres, no he sabut dosificar. Tu què tal?
0: Doncs molt bé de dimarts, una mica més espavilada que ahir, i a poquet a poc anem agafant el ritme. I bé, amb ganes avui de saber de què ens parlaràs. Bueno, ja ho sé de què ens parlaràs, però encara jo venia pensant, segueixes de festa, Clàudia? De festa en festa?
1: Mira, jo no sé com anirà la setmana, com anirà el cap de setmana, si seguiré anant de festa o no, però com jo sóc una nostàlgica i quan jo visc una cosa la visc a tope, ja he buscat, he dit, vale, ha passat la Festa Major de Montornès, què ve ara? I bé, com m'imagino, exacte, com m'imagino que tot sap, doncs ara, just aquesta setmana ve la Mercè, i doncs mira, a mi em passa una cosa, que jo entenc que són molts actes, perquè Mireia, hi ha més de 100 concerts, espectacles per tota Barcelona. Vull dir, no jutjaré jo mai a la persona que fa el programa.
0: Que ha de ser una tasca difícil.
1: Exacte. Però és cert que jo acostumo a liar-me. I em faig un embolic perquè hi ha tantes coses. Així que he dit, mira, per si hi ha algú més com jo, m'he preparat un guió fàcil dels actes que hi ha cada dia de la Festa Major de la Mercè, per si algú ho necessita i li ve de gust.
0: Ah, molt bé, molt bé. Doncs vinga a veure, perquè jo és veritat que he anat algun cop, però m'agobia una mica. És com que hi ha molta gent, i el que dius tu, fan moltes coses, però bueno, potser sí. Amb una mica de planificació m'animo més.
1: Jo trobo que, igual que quan era una mica més jove, perquè encara ho som, tenia més ganes com d'anar i ficar-me allà entre tota la gentada i tal, ara ja penso, vaig a l'acte que m'interessa i torno a casa, que s'està molt bé.
0: Molt bé, molt bona estratègia.
1: Doncs mireu, us explico. Les festes són de dimecres 23 de setembre fins al 27 i tenim doncs, espectacles de carrer, espectacles de teatres, concerts, cultura popular. Llavors, us faig 5 cèntims a cada dia.
0: Vinga.
1: El dimecres 23, que és la inauguració, doncs tenim a nivell cultura popular, tenim el repic de campanes a les 5, el pregó a les 7, el seguici també a les 7, seguit d'unes sardanes, i el toc d'inici a la plaça de Sant Jaume a les 8.
0: Bueno,
1: i tot seguit doncs, hi ha la passejada de dracs i les bèsties de foc. És a dir, això seria doncs, tot el que entra dins la cultura popular.
0: Mm-hmm.
1: Després, a nivell espectacles, tenim propostes de carrer itinerants per diversos punts que se'ns acabaria la secció si us les he d'explicar.
0: Vale.
1: La veritat, perquè Barcelona està superviva aquests dies. I després, a Passeig de Gràcia, hi ha la companyia Insectotròpics, que fan el seu espectacle al Batec de la Memòria, que té molt bona pinta, la veritat, i sembla així una cosa itinerant.
0: Guai.
1: Per tant, si algú li ve de gust donar-se la volteta, aquí ho tenim.
0: Genial.
1: I per qui digui, mira, Clàudia, jo vull anar a concerts, a mi deixa'm de coses, que ja n'he tingut prou.
0: Sí.
1: Doncs, tenim el Teatre Grec a 9:45, el Pol Batlle, que jo no el conec, la veritat, però...
0: No tenim l'honor.
1: Conegui, exacte, potser l'hem de descobrir encara. A l'Avinguda de la Catedral tenim a la Rocío Márquez i el Niño de Elche. A Plaça Catalunya tenim Via Ferreira, Brahma i Imarhan, que tampoc els conec, però potser ens hi hauríem de posar. I a les 12 de la nit tenim a l'Avinguda de la Catedral Arp Freak and the Perpetual Singers, que tampoc, o sigui, jo dimecres m'he de posar les piles si vull anar a veure algú.
0: Bueno,
1: perquè no
0: però
1: conec a ningú.
0: Potser ho descobreixes allà I t'enamores o t'encanta. Això és molt interessant, perquè trobo que donen l'oportunitat, no?, a artistes potser més emergents, i és un altaveu molt guai, les festes de la Mercè.
1: Totalment, totalment, perquè més jo crec que és un lloc per anar a descobrir això, espectacle, cultura popular, música, o sigui, trobo que és com un mercat increïble on anar a perdre's i trobar coses que potser no ens esperem.
0: Sí, sí. Doncs bé, jo t'anava a dir, això és divendres, no? Que va, estem a dimecres. Uau, quines coses.
1: Sí, sí, clar, és que comencen molt fort. Llavors, dijous, que és el dia oficial de la Mercè.
0: Vinga.
1: Tenim, aquí sí que m'agradaria molt, Anna, al Moll de Fusta, tenim l'espectacle Emergency Exit de La Fura dels Baus. Ni més ni menys. Mm. Jo he vist imatges muntant un escenari increïble, i per qui li agradi la Fura dels Baus, que acostumen a fer espectacles de gran format, immersius, que combinen normalment doncs, política, rebel·lió... són gent que es mulla i que normalment toquen temes molt, molt guais,
0: sí,
1: amb un format molt diferent, així que si algú li interessa, allà estaran.
0: Molt guai, a més un lloc maco.
1: Recordo el Moll de la Fusta. Mm. Sí. Després tindrem de costumari al Parc Güell, que és un altre espectacle, i a la plaça de les Glòries tenim nova presència del MAC, que és Mercè Arts del Carrer. O sigui que també té pinta de que serà una espècie de mercat d'espectacles.
0: Molt xulo.
1: Sí, sí. A nivell de música tenim l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu, que no els he vist mai personalment, però crec que deuen ser espectaculars.
0: Segur.
1: Perquè no és poc nom. I propostes musicals vinculades amb Xangai. I és que Xangai aquest any és la ciutat convidada per la Mercè.
0: Ah.
1: Cada any Barcelona es vincula o convida una ciutat i llavors aquesta ciutat doncs porta espectacles o aporta algunes coses de la seva cultura. I aquest any Xangai ve plena, o sigui, arriba plena d'actuacions de música, dansa i arts tradicionals xineses.
0: Que xulo, no?
1: A l'Espigó del Gas, per exemple, faran l'espectacle El fil vermell de Barcelona a Xangai, que és un espectacle amb 750 drons.
0: Uau!
1: Ni més ni menys. Que també m'he fet spoiler d'alguna imatge i té pinta que serà molt espectacular, perquè més els 750 drons volaran tota l'estona sobre del mar. Llavors jo crec que la imatge ha de ser xulíssima.
0: Segur. I això, quin dia estava amb Clàudia? És que clar, no m'assenya aquest llist. Si és que són tantes coses.
1: Clar, imagina't, si és que jo ho estic llegint i encara em faig un embolic. Tot això dijous.
0: Molt bé, és veritat que em dic que era el dia de la Mercè.
1: Exacte, que a més hi ha doncs, la Diada Castellera de la Mercè i la Cavalcada, a part dels gegants.
0: Genial. Doncs vinga, continuem avançant en aquest programa que ja estem veient que és molt, molt complet.
1: Sí, sí, sí. Anem a divendres 25, tenim molta música i molts arts de carrer, seguim amb actuacions vinculades amb Xangai i a la platja de Bogatell tenim molts concerts com, per exemple, Saxeni, Miqui Núñez, Nil Moliner i Buós.
0: Que guai, que guai.
1: Sí, sí. A l'Avinguda Maria Cristina tenim també concerts dels Amics de les Arts, Els Catarres, Teràpia de Jocs i la Maria Jaume. I després, a la part de cultura popular, doncs ens trobem passejades de dracs, de bèsties de foc i focs artificials.
0: No vegis, clar, jo no sabria què triar de tot això.
1: No, clar, a més, jo no, o sigui, penso, sort que no visc a Barcelona i que no em tornaré boja perquè 3 dies amb un tornés i no puc amb la meva vida.
0: Pues imagina't, no?
1: Aquesta intensitat.
0: Brutal, brutal. Doncs vinga, va, que encara ens queden diversos dies, Clàudia.
1: Dos dies, sí. Dissabte també tenim Mercè Arts al carrer i llavors Poder de Protesta de Marco Dean al Parc de la Ciutadella, que és un espectacle de dansa flamenca que es farà a 1:15, 2:15 i 2:15.
0: Ah, molt bé, així podem triar.
1: Ah, exacte. Llavors, seguim amb concerts a la platja de Bogatell, tenim Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana, que últimament ho estan patant molt.
0: Sí.
1: I a nivell de cultura popular, doncs, tenim Correfoc infantil, l'estrena de la nova Porta de l'Infern i el Correfoc gran de la Mercè.
0: Uau, a mi que em fan por, deu ser espectacular.
1: Sí, però potser dissabte no és el teu dia per anar-hi,
0: no,
1: oi?
0: No, no, no. Bueno, almenys això no. Potser una altra
1: Exacte,
0: cosa sí.
1: Barcelona és tan gran que jo crec que pots estar a qualsevol altre lloc i seguiràs entretinguda.
0: Segur.
1: I per acabar, que aquesta sessió avui se m'està fent una mica llarga, perquè hi ha molta informació, tenim la gran final, que és el diumenge 27, i tenim molts espectacles també de carrer, les últimes actuacions de la programació de Xangai, o sigui que si algú vol veure, no patiu perquè teniu molts dies per fer-ho, i la Diada Castellera històrica a les 12 a la plaça de Sant Jaume.
0: Molt bé.
1: Acabant també amb la piromusical de la Mercè a les 22 hores, que aquest any canvia d'ubicació.
0: Ah, sí?
1: Sí. Això, que qui li interessi que ho miri, perquè m'he trobat, he vist que canviava d'ubicació, però per internet m'han sortit diversos punts. Llavors, per si de cas, no ens mullarem, que no liem a ningú. Si quan arribi li algú vol veure, llavors que ho miri bé, perquè jo m'he acabat fent un embolic, la veritat, i no vull enganyar ningú.
0: Bueno, jo el que faig sempre, i això no falla mai, és mirar-ho per TV3.
1: Exacte, molt bon punt, Mireia, si és que la que sap, sap.
0: Bueno.
1: Doncs bé, aquest any la piromusical de la Mercè sempre es feia Maria Cristina, això sí que ho tinc clar, va a càrrec del Josep Montero, que és el cantant d'Oques Grasses.
0: Sí.
1: I, bueno, tot el que en parlen diu que serà molt, molt guai aquest any, que té molt bona pinta. L'any passat, recordem que havia estat a càrrec d'Estopa, així que jo és un acte que intento no perdre mai, i ja us diré un altre dia, aviam si ha estat a l'alçada o no.
0: Vinga, doncs estarem esperant amb ganes i aquesta petita review de les festes de la Mercè. Llavors, has de descansar, aquests dies que queden, Clàudia, que la veus, no. Si no, no podràs parlar.
1: Ja us dic que d'aquí a dijous no aniré, després del cap de setmana ja veurem, però d'aquí dijous estic portant-me bé, però increïblement bé.
0: Molt bé, esperem que recuperi la teva veu, que ho deixis molt de les festes de la Mercè. Moltíssimes gràcies per haver-nos portat tota aquesta informació i recordem que ha sigut com el més rellevant del programa, perquè com deia la Clàudia, hi ha més de 100 propostes aquests dies de festa a Barcelona. Clàudia, moltes gràcies, tant de bo que gaudeixis de les festes i parlem d'aquí un parell de setmanetes.
1: Igualment, moltes gràcies, Mireia.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Doncs amb aquest bon gust, ja de bo que pensen en altres festes, arribem pràcticament a les 6 de la tarda. Recordar-vos que si us ha agradat o voleu tornar a escoltar aquest programa, de seguida el tindreu a la ràdio La Carta, però abans d'aquesta nit al Territori Nocturn, a partir de les 10, podreu tornar a fer amb la Clàudia Fernández, que l'escoltàvem ara, però també hem parlat avui amb la Mol Mas, que ha rebut el Premi Carme Romaní. També hem parlat del concurs de paradors de la Festa Major i de l'inici de curs del Centre de Formació d'Adults Marinada. I demà, doncs demà parlarem una miqueta més de les formacions que s'estan fent des del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç. També estarà amb nosaltres Bruixes Montornès, que ha obert inscripcions després de la seva gran estrena a la Festa Major amb l'espectacle de foc. Ens tornaran a visitar per saber com ha anat i com ens podem apuntar, si és que us ve de gust, voleu provar algú nou. I també descobrirem el nou treball de Cesc, el grup que amb el seu cantant, que és d'aquí de Montornès, doncs ens visitarà per presentar-nos a la seva cançó més nova. Així que provem el supercomplet també demà a partir de les 5. Avui ja marxem, espero que acabeu de gaudir del dimarts i demà ens tornem a escoltar a les 5.
3: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Dieta per l'acné.
3: L'acne és un trastorn de la pell multifactorial que poden patir persones de totes les edats, però sobretot adolescents. Consisteix principalment en l'afectació dels fol·licles pilosebacis als poros, que es taponen amb greix cèl·lules cutànies mortes, entre d'altres, afavorint el creixement de bactèries i produint pústules, quis i abscessos, és a dir, els anomenats grans, però també punts blancs, punts negres i enrogiment de la pell. Aquesta malaltia, tot i no ser greu, produeix molèsties, dolor i picor, però sobretot pot causar patiment emocional, baixa autoestima i cicatrius a la pell. Si es pateix d'acné, és interessant valorar quins factors de risc poden estar provocant-lo per tractar directament la causa. Per exemple, factors genètics del tipus herència o celiaquia o bé ambientals, com ús de cosmètics inadequats, certs medicaments, estrès, pol·lució, disbiosi intestinal o hormones sexuals alterades per situacions comunes, com succeeix amb la pubertat o la menstruació. Ara bé, a través de l'alimentació es pot millorar el cúmul de greix, els canvis hormonals o la secreció sebàcia. Per aquest motiu, és interessant modificar-la i seguir alguns hàbits alimentaris que millorin l'acné. La dieta occidental, basada sobretot en aliments i productes rics en hidrats de carboni refinats, pasta, arròs i pa blanc, brioixeria i rebosteria, begudes ensucrades, batuts de sabors, sucres d'addició i begudes energètiques, empitjoren clarament l'aparició de grans. Per això, cal buscar una alimentació amb un perfil més mediterrani i un índex glicèmic més baix. Cal augmentar el consum d'aliments antioxidants i rics en fibra, com fruita, verdura, fruits secs o llavors, i els aliments rics en omega-3, com el peix blau petit, barat, sardines o seitons, llavors de xia, llimoltes i nous. Reduir el consum de lactis desnatats, s'ha vist menys efecte amb els sencers, i menys problema amb els fermentats com iogurts i formatge frescos, però cal anar amb compte que pot empitjorar amb la llet líquida, la nata, els formatges curats o les mantegues. Pel que fa a la xocolata, no hi ha conclusions amb

Si pateixes acné i vols millorar la simptomatologia, la millor estratègia dietètica per abordar-lo és seguir una dieta de baixa càrrega glucèmica, sense els lactis esmentats, ni xocolata, ni menjar ràpid i ultraprocessat, i en canvi assegurar els vegetals i els aliments antioxidants i rics en fibra.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM. Selecció Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Periferias. Hola, què tal? Com esteu? És l'hora de la música de les perifèries, però evidentment jo no sóc el Jordi Tortós. Ell, el Jordi Tortós, us ha acompanyat per les perifèries de la música durant 10 anys, que es diu aviat. A partir d'ara seguirem explorant les perifèries, però a la manera de qui us parla. Tot un luxe prendre el relleu al Jordi i un plaer compartir amb vosaltres una hora de música. Cada setmana ens mourem des de la perifèria per encabir-ho tot. Allò que es troba més a l'extrem, allò que forma part del centre i englobar tot tipus d'estils, veus, èpoques. I què hi trobarem? Doncs allò de sempre, allò més nou, allò més conegut, allò per descobrir, allò que ja saps que t'agrada, allò que encara no coneixes, allò que t'arrela, allò que et fa moure, allò que et connecta amb el passat, allò que et projecta el futur. Així doncs, sigueu benvingudes i benvinguts a les perifèries. L'Ali Gelari i una servidora, Eva Lluch, ho tenim tot a punt. Tanquem els ulls i volem...

Brian Wilson va escriure aquesta cançó preciosa que obria l'àlbum Pet Sounds el 1966. Una melodia que segueix vigent 60 anys després. Hem sentit les harmonies delicioses de Trousdale, un interessant trio de folk pop de Los Angeles que es feien seu un superclàssic dels Beach Boys. Wouldn't it be nice? És una de les coses que ens agraden, descobrir músiques, estils, versions. Seguirem la pista a aquestes tres cantautores californianes. Trousdale, es diuen. A ell fa molt que el vam descobrir. A ell i a aquesta cançó, un dels èxits més importants de la seva carrera, inclòs el tercer.

disc Harp Shop World del 1989. Un any més tard, el 1990, quan David Lynch havia atrapat milions d'espectadors a tot el món amb una sèrie anomenada Twin Peaks, la música de Chris Isaak sonaria a una altra producció del director surrealista nord-americà, la pel·lícula Wild at Heart. Avui, des de les perifèries, juguem amb Chris Isaak i aquest Wicked Game.

0: Viu la música des de les perifèries.
1: Va ser una autèntica llàstima. Ella va interrompre la seva prometedora carrera ara fa més de 15 anys a causa d'un episodi fosc que va patir, malauradament, a la seva vida, l'actriu i cantant galesa Duffy.

Grammy, un Brit Award, una carrera truncada per un segrest amb violació que la va apartar de la vida artística i de la vida pública bruscament. Una dècada després era capaç d'explicar l'experiència, però difícilment es pot reprendre el camí havent viscut una experiència tan traumàtica.

Nosaltres, des de les perifèries, seguim admirant i recordant Duffy a través d'aquest inoblidable Rain on Your Parade. Atenció, perquè això és una delicatessen.

Si no la coneixeu, preneu una nota. Es diu Lei Wei, és cel·lista, compositora, cantant, amb un estil que deriva inevitablement cap al jazz i amb dosis extraordinàries d'elegància. Hem sentit una de les cançons del seu àlbum Bewitched, que ja li va valdre un Grammy el 2023. From the Start, així es deia aquesta cançó que avui hem sentit en l'inici d'aquesta nova etapa de Perifèries. Diguem-ho obsessionada, però no creieu que aquesta introducció podria ser perfectament d'un tema dels Beatles? Doncs no són els Beatles, són oques grasses.

0: I és igual que costi tant. No hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. L'angoixa marxa i mira lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu. Poetes, els osonencs, que es van acomiadar com a grup per la Porta Gran l'octubre del 2025, no amb un, sinó amb 4 concerts al Palau Sant Jordi, amb totes les localitats exaurides. La sort que teníem d'ells i la falta que en tenim ara. Oques Grasses i un dels seus grans èxits, Sort de tu.
1: Perifèries, amb Eva Lluc.
0: Per cert, havíem dit Beatles, oi que sí? Doncs ara sí, una de Beatles va. Ja m'anireu coneixent. Aquesta del 65, per exemple, inclosa a l'àlbum Help al Regne Unit i a l'àlbum Rubber Soul als Estats Units, coses de l'època, I've Just Seen a Face.

0: Estil Beatles, inconfusible, inimitable, inigualable, però canviem d'estil.
1: Oh boy.
0: Què tal? Com esteu? Anem bé? En voleu una miqueta més? Doncs vinga, som-hi.

child, una manera de dir despectivament que un home es comporta de forma infantil, immadura. En castellà vindria a ser un niñato. Segueixo buscant l'adaptació al català, s'accepten suggeriments. Poderosa Sabrina Carpenter, un pop en majúscules, amb influències country i disco, en aquest èxit del seu disc més nou, Men's Best Friend, del 2025. L'artista nord-americana, sempre jugant amb la sexualitat i amb la controvèrsia, i amb un directe espectacular, i aquest tema potent que avui ens ha arribat des de les perifèries, Man Child. Ens visita una altra dona amb un estil completament diferent.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Perifèries.
2: Es va donar a conèixer el 2018, quan va publicar el seu àlbum de debut, Brol. És la cantautora belga Angèle, que amb aquesta cançó es feia ressò del moviment Me Too i denunciava el sexisme i la misogínia de la nostra societat, alhora que defensava l'educació com a eina imprescindible per acabar amb el masclisme. I també animava tothom a denunciar l'assetjament amb un títol ben explícit, Balance Ton Qua. Ja veieu que a les perifèries la música parla molts idiomes. O potser un de sol, segons es miri. Sigui com sigui, el que ens agrada a nosaltres és que hi hagi opcions i idees diferents. Per tu, per mi, per vosaltres, fins i tot per elles i per ells. Vinga, va, opció per a qui li agradin els musicals. Aixeco la mà. Tu també? Un terreny dels musicals, que és un món en si mateix. Abasta tot tipus de gèneres i d'estils. Així que, si en general ets dels o les que posen cara de vols dir quan et fan aquesta pregunta, escolta això i a veure què. Un teatre de l'Off-Broadway novaiorquès acollia l'estrena d'un nou musical al gener del 1996. L'artífex Jonathan Larson, que es va inspirar en una òpera, sí, sí, un musical rock inspirat en una òpera de Puccini, La Bohème. El musical segur que el coneixeu, es diu Rent.

0: Rent es va estrenar just quan es complien 100 anys de l'estrena de l'òpera en què es basava el musical, l'òpera La Bohème. Traslladant l'acció a la Nova York de finals dels 90, on el que feia estralls entre diversos col·lectius, entre ell el dels artistes, no era la tuberculosi, la malaltia que acabava amb la Mimí, amb la vida de la Mimí, la protagonista de l'òpera de Puccini, sinó amb la sida. La tragèdia a la vida real va ser que Jonathan Larson va morir justament el dia abans de l'estrena del musical i no va poder viure l'èxit rotund i immediat de la seva obra. A les perifèries d'avui hem volgut recuperar el tema més conegut de Rent, Seasons of Love.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Ai, les xarxes. Ella va haver de fer una pausa fa uns mesos per tenir cura de la seva salut mental, especialment després de les crítiques que va rebre una actuació seva en un programa de televisió en prime time. Per sort ja ha pogut tornar, i esperem que recuperada, perquè ens agrada la seva veu i la seva música. És la jove cantautora de Les Palmes, Valeria Castro. La coneixíem el 2021 quan publicava un EP amb 6 cançons com aquesta delicadesa, Cuídate. Cuídate.

Doncs això, cuida-te, és el missatge de la Valeria Castro. Cuidar-se és un bon consell. I nosaltres ho intentem fer des de les perifèries a través de la música. Ell és un ex One Direction, però fa temps que camina en solitari i ho fa amb pas ferm. El seu últim disc es diu Kiss All The Time i està molt més a prop del dance i el so electrònic. Aquí en teniu la mostra. Ell és Harry Styles i això es diu American Girls.

0: Hi ha cançons molt versionades i hi ha versions que coneixem molt més que l'original. És el cas d'aquesta cançó.
1: La versió original a Perifèries.

L'enyorada Amy Winehouse posava veu a aquest tema en la versió del músic, productor i DJ Mark Robson. Exitós productor, per exemple, del disc Back to Black de la cantant britànica. Això passava l'any 2007 i amb aquest tema arribaven a ocupar el número 2 de les llistes del Regne Unit. La cançó, però, havia nascut un any abans, el 2006, i formava part del segon disc d'un grup d'indie rock britànic, The Zetons. Hem escoltat, doncs, la versió original del tema Valerie. I ara anem a les perifèries a buscar una mica de reggae. I ho fem amb una versió d'un tema original del grup nord-americà de rhythm and blues OJ's del 1973, que el 78 transformaven en aquest clàssic del reggae fusió els no menys mítics Third World. Us sona?

Potser és una d'aquelles cançons que feia anys que no senties, però de cop i volta dius, ostres, m'encantava aquesta cançó. L'havia sentit moltíssim. Com es deia? O de qui era? Doncs sí, l'havíem sentit moltíssim, aquesta cançó que es deia i es diu Now That We Found Love, i aquesta versió era i és dels Third World, i avui l'hem gaudit des de les perifèries. I aquesta, la coneixeu?

Si ja la coneixeu, no us hem descobert res. I si no ho heu de saber, que és el més nou de Brewcombe, una cantant escocesa que va debutar l'any passat amb un disc titulat Dancing at the Edge of the World, amb claríssimes influències del soul Motown que escoltava de petit amb els seus avis. I és una cançó que veu del passat, però que és absolutament present i segur que ens sentirem a parlar més en el futur. No oblideu el seu nom, Brewcombe. Ens agrada i força aquest Tears Won't Lie. I arribem a l'extrem últim de les perifèries d'avui. Ens queda el temps just per donar-vos les gràcies per compartir aquesta hora de còctel musical amb nosaltres i per acomiadar el primer programa d'aquesta nova etapa de perifèries amb una cançó que ara compleix exactament 35 anys. Un so rocker innovador va irrompre aleshores en el panorama musical. Era tot just l'inici de la dècada dels 90. Venia dels Estats Units, de Seattle, concretament li deien grunge, i bevia del punk, el heavy i el rock alternatiu. I si hi ha una banda que representa el moviment i que s'erigeix en la veu d'aquella generació, la generació X és Nirvana. El 1991 consolidava la seva irrupció al podi dels escollits amb aquest tros de tema, Smells Like Teen Spirits.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a Les Mañanes de Ràdio Montornès. Avui un dia especial perquè avui és el dia del nostre company, el Miquel Zafra. Per molts anys, anys i anys, per molts anys.
2: Bon dia, Núria, moltes gràcies, què tal?
1: Bon dia, Miquel, com ho portes?
2: Doncs amb un any més.
1: Anar sumant, no?
2: Anar sumant, de moment.
1: Que és el que toca, anar sumant i anar ganant experiència a la vida. Sí, no? Re, Miquel, jo crec que és un dia...
2: Com és aquella dita que dice,
1: important.
2: Me lo dices o me lo cuentas, no?
1: Clar. I a més, estàs aquí, això és lo important, vull dir que tens salut, tens feina, tens un any més, és un motiu per celebrar-ho. Quan arribis als 50, ja veuràs com dius, ara lo celebraré todo. Però encara estàs en una època, encara ets molt jove.
2: Bueno, moltes gràcies, Núria, moltes gràcies.
1: Que tinguis un gran dia, no sé si tens avui pensat menjar amb família o en algun lloc, no sé.
2: Ho intentarem, a veure com surten.
1: Alguna coseta.
2: A veure com surten els plans. El millor és deixar-se...
1: Emportar, no?
2: Sí, deixar-se fluir, no? Fluir i veure què passa.
1: Està molt bé. Doncs felicitats a tu i a la teva mare, la Margarita, que ella també doncs, està de celebració perquè fa X anys que vas néixer i també és una mica el dia de la mare, no? Quan neix el fill, sobretot tu, que ets fill únic, suposo que per la teva mare aquest dia és un dia molt assenyalat.
2: M'imagino que sí, però també m'ha d'aguantar tots aquests anys. O sigui que, sí,
1: seguro que és un gusto.
2: També per la part que li toca, que déu-n'hi-do.
1: És un gusto i un placer per les mares sempre doncs, gaudir dels fills. Vull dir que seguro que ho porta estupendament. Doncs res, Miquel, avui és dimarts, 22 de setembre. D'aquí dos dies també tenim un altre col·laborador que també celebrarà el seu aniversari, que és el Miqui, també està al caure.
2: Sí, també és de setembre, és veritat.
1: Sí, és del setembre, com tu. I res, aquí estem, un dia més. Avui, dimarts 22, com dèiem, estem pràcticament ja acomiadant, no, ja hem dit adéu a l'equinoci, bueno, estem d'equinoci, no?
2: Aquesta matinada entrarà la tardor.
1: Per això dic que està, ja adéu estiu, adiós verano i hola otoño, hola tardor. I res, encara amb temperatures altes, ahir arribàvem als 32 graus, vull dir que temperatures encara d'estiu, però per la nit la cosa canvia i refresca i també pel matí. Vull dir, jo avui hem portat una jaqueta i res, ens anirem adequant. Sí que és veritat que amb aquest estiu que hem patit, doncs, aquesta temperatura al matí i a la nit s'agraeix perquè refresca i estàs a casa tan a gustito. Ja arribarà el fred i ens cansarem també del fred. Però sí que tenim molta tristor per la tarda, que a les 8, 8 i mitja ja és de nit i dius, ala, otra vez, no. I encara no m'ha arribat el canvi d'hora, que també arribarà. Però sí que és veritat que aquelles tardes llargues de sol, que ja estaves a casa, que a punt de sopar i encara hi havia sol, aquest contrast, no?, de l'estiu. No sé, Miquel, estàs preparat per la tardor? A tu
2: jo
1: és una estació que t'agrada, no?
2: Sí, és una estació
1: no?
2: que m'agrada, per tant, sí. Mm. Jo ja m'agraden aquestes temperatures, que baixin una mica més, perquè, com tu dius, aquesta setmana encara tenim...
1: Sí.
2: Pujada de temperatures pràcticament fins al cap de setmana. A partir del cap de setmana tindrem canvi de temps i possiblement davallada de temperatures, però de moment el que és aquesta setmana, vigileu.
1: Però pluja també, no em diguis.
2: Pluja no tinc jo...
1: Notícia.
2: No tinc notícia o no em consta que tinguem precipitacions, però sí que... Doncs una davallada de temperatures hem d'esperar fins al cap de setmana. A partir del cap de setmana podem tenir baixada de temperatures. De totes maneres, no...

0: guardem, no pensem ja que...
1: Que ha marxat a l'estiu, no?
0: Correcte.
1: Que encara... Ens queda el veranillo de
0: Bueno, encara tindrem aquests veronyos, no?, que hem tingut en darreres temporades. Aquest estiu, que aquesta tardor, que encara sembla que sigui estiu, amb pujada de temperatures o amb dies allò amb calor o amb, doncs, amb unes temperatures possiblement no, no tant de tardor, sinó una mica més que ens recorden a l'estiu. Però sí, és veritat, també és una evidència això que tu deies, de que els dies cada cop es fan més curts, i és que si agafem com a referència que des de la data de Sant Joan, el 23 de juny, no?
1: Sí.
0: Comença de nou a, doncs, a escurçar-se el dia, és a dir, que tenim menys hores de sol perquè és el dia 23 és el dia més llarg de sol.
1: De sol, això és.
0: Per tant, comença a escurçar-se aquesta llum, no?, que tenim a partir d'aquell dia. Pensa que ja de Sant Joan han passat ja uns dies.
1: Sí, clar, estem...
0: Sembla que van a 2 minuts per dia, que es van retallant aquestes hores de sol.
1: Ara sí que ho notem ja. Estem a finals de setembre, pràcticament a l'octubre ja, i ara sí que... Ja, és habitual, després de la Festa Major, que per cert aquest any no ens ha plogut, bien, doncs després de la Festa Major... ja comencem a notar tots aquests canvis meteorològics de llum i de tardes més petites. Re, el ésser humà al final s'acostuma a tot, i vull dir que al final no és el que té.
0: No, no ens queda una altra, no?
1: Clar. Miquel, ves pensant en quina cançó t'agradaria escoltar avui per començar, perquè crec que l'has de triar tu.
0: La que has triat ja m'agrada, Has triat una cançó avui per començar aquest matí, que ja m'agrada, perquè penso el mateix, que sí, que la vida és el que diu la cançó.
1: Un carnaval, la vida és un carnaval.
0: Mira, no sé si l'has buscat allò pensant en el dia, però ja em sembla prou bé aquesta proposta. A més, m'agrada molt escoltar també la Celia Cruz.
1: Sí.
0: Després escoltarem aquesta cançó.
1: Doncs després comencem. Jo volia començar avui amb una informació que ens acaba d'arribar. No sé si la tens ja preparada, sí. I és que la Unió de Botiguers va posar en marxa la decoració de balcons i aparadors durant la Festa Major. Avui, 22 de setembre, hem estat a l'espera perquè es feia el veredicte del jurat, i la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, de seguida que ha tingut aquesta informació, ens l'ha fet arribar. Us recordem que durant tota la Festa Major s'han decorat balcons i aparadors de botigues, i aquests han estat els guanyadors. Escoltem a la Raquel Marco. Raquel, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Des de la Unió de Botiguers de Montornès ja tenim guanyadores del concurs d'aparadors i balcons de Festa Major d'aquest 2026. El premi al millor aparador, amb una targeta regal de 150 euros per gastar als comerços de Montornès, és per a la Cia Perruquers, amb un aparador xulíssim. I tenim també el premi al millor balcó, també amb una targeta regal de 150 euros, que és per la Meritxell Sánchez. En una estoneta penjarem totes les fotos de les participants, tant dels aparadors com els dels balcons, a les xarxes socials. Podreu veure totes les fotos d'aquells aparadors i d'aquells balcons que han participat, que són ben xulos tots. I res més, donar moltes gràcies a tots els comerços, als veïns, les veïnes que han participat i que han ajudat a vestir Montornès de Festa Major. I enhorabona i moltes felicitats a totes dues guanyadores, a la Meritxell Sánchez i a la Cia Perruquers, per ser les millors amb aquesta iniciativa, amb aquest concurs de la Unió de Botiguers, que, com no, pues, ha fet amb tant de gust i amb tanta il·lusió. Un petó i moltes gràcies a tots.
1: Gràcies a tu, Raquel, com sempre. Recordem que el proper dilluns, 28 de setembre, aquí, a les 10:30, a les Mañanes de Ràdio Montornès, farem un sorteig per descobrir els guanyadors, guanyadores, de l'àlbum de cromos que s'ha repartit durant la Festa Major. També sabrem, en el mateix moment, el guanyador o guanyadora de les 15 entrades puntuals al Complex Esportiu Municipal Les Vernedes, entre totes les persones usuàries de la targeta Montornès Som Comerç. La targeta Montornès On Comerç, ja sabeu, es pot utilitzar tant de manera digital com física i es pot demanar als establiments adherits a la Unió de Botiguers. Doncs felicitats a la CIA Perruquers per guanyar el concurs de decoració d'aparadors i felicitats també a la Meritxell Sánchez per ser la guanyadora de la decoració de balcons. De seguida, durant el matí, trobareu aquestes fotografies a la xarxa social de la Unió de Botiguers, tant a Instagram com a Facebook. I res, nosaltres continuem, clar que sí. Ja sabeu que des d'ahir, que va ser la festa per al començament del curs del CFA Marinada, doncs el centre d'adults ens ofereix a partir d'avui ja classes normals amb una formació d'anglès, castellà, català i també proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà. El curs de preparació per les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, graduat també en educació secundària per adults, al nivell 1. La formació també s'adreça a joves que per raons de feina no puguin assistir a les classes de l'IES i a nouvinguts menors de 18 anys i majors de 16 que necessitin aprendre llengua i no estiguin escolaritzats. Recordeu que tota la formació del CFA Marinada per adults és gratuïta. I després parlarem d'aquesta presentació que es va fer ahir dilluns a la tarda allà mateix a l'Institut Vinyes Velles. Avui també volem recordar que s'ha obert el termini per presentar les candidatures als Premis LISMIBO 2025, ja fa uns dies. Els guardons reconeixen les empreses del Vallès Oriental, compreses amb la integració laboral de les persones amb discapacitat i la responsabilitat social corporativa. Es poden presentar fins al 5 d'octubre i esteu a temps de presentar la vostra candidatura. Queden excloses les empreses que siguin centres especials de treball o empreses d'inserció laboral. Per la valoració de les candidatures es tindran en compte aspectes com la reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat, el percentatge de discapacitat i les persones contractades i l'adquisició de productes o serveis a centres especials de treball, entre d'altres. Doncs aquest premi consisteix en una dona d'aigua elaborada pel taller Alborada i també la realització de publi reportatges a la premsa comarcal per donar visibilitat a les empreses que resultin guardonades. Podeu consultar les bases i també fer la inscripció al web del vallesoriental.cat. Sabeu que ja està obert des d'ahir el termini d'inscripcions per al centre infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes d'I3 a 5è de primària, amb el joc com a protagonista per treballar la convivència, l'autonomia, la creativitat, les emocions i les relacions amb els altres. Per més informació podeu trucar al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. I divendres tindrà lloc una nova activitat dels pressupostos participatius del Consell d'Infants. Serà una tarda de Laser Tag al soterrani del Teatre Margarida Xirgu. L'activitat s'adreça a infants de quart i sisè de primària que es dividiran en diferents torns de 30 minuts des de les 6 de la tarda fins a 8:45 del vespre. A cada torn hi podran participar 10 nens i nenes. Per participar cal fer la inscripció al WhatsApp 626 37 46 31. Doncs vinga, animeu-vos.

0: I recordem el cinquè Memorial Blanchi, el torneig de handball de festa major. Es farà dissabte, dia 26, a les 9, a la carpa polivalent del Sorralet. Ja sabeu que el club handball Montornès celebra una competició per fer homenatge al Blanchi, integrant del club que va morir el 2022. La programació de les activitats a la Festa Major 2025 continuen a 2026 continuen amb una bona dosi d'esport i per això doncs s'ha portat aquest dissabte 26 de setembre. El Club Handball Montornès celebra aquesta cinquena edició del torneig Memorial Blanchi a la carpa polivalent del Sorralet. És una competició per recordar el Blanchi. Començarà a les 9 i és oberta a tot el públic. Podeu anar i passar una bona estona gaudint d'aquest torneig de handball. Canviem de registre i us diré que avui és el Dia Mundial Sense Cotxes. Cada 22 de setembre se celebra aquest dia, el Dia Mundial Sense Cotxes, un esdeveniment que permet promoure la consciència ambiental entre els ciutadans de tot el món, contribuint a la salut de les persones i també del medi ambient. L'ús del cotxe facilita la vida a tothom i ens ajuda a viatjar còmodament, però també doncs deixa aquesta pejada de carboni causant danys irreparables a la capa d'ozó. Però clar, hi ha tantes coses que deixen aquesta pejada. Per això hem de ser conscients i avui mireu, si podeu no utilitzar el cotxe, doncs eviteu-lo. Dia Mundial Sense Cotxes. A veure si podem aminorar aquesta pejada de carboni per millorar la capa d'ozó, ni que sigui un dia. Avui també és el Dia Mundial del Rinoceronte, rinoceron, se celebra cada any i es vol intentar cuidar, tenir cura sobre la importància de cuidar i protegir aquests animals. Són una espècie que juga un paper fonamental en l'equilibri de l'ecosistema a tot el món i tot i que nosaltres no visquem a terres on hi hagi rinocerons de manera natural, però sí que s'han de protegir aquestes espècies. Avui és el Dia Internacional del MIM, el Dia Europeu Sense Cotxes, com hem dit, el Dia Mundial de la Leucèmia i la Setmana Internacional de les Persones Sordes, també la Setmana Europea de la Mobilitat. I des d'aquí doncs, volem, com sempre, felicitar a totes les persones que tinguin a bien celebrar aniversarios como nuestro querido Miquel Zafra o la Ángeles García. Ángeles García, felicidades. También el Alberto Vera, felicidades Alberto. El Isidoro Garrido Zamorano, felicidades Isidro. Lolo Ronda, felicidades Lolo. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? A todos ellos, a ellas, felicidades, que tengáis un día maravilloso y sobre todo, bueno, que podáis disfrutar del día. Hoy, 22 de septiembre, vamos a ver también qué santos se celebran hoy. Y es que no nos cansamos nunca de recordar pues que cada día parece ser que hay un santo. Hoy es San Mauricio. Felicidades a todos los Mauricio, a Gauno, a Aurelio y a ellos, pues que tengan un feliz día. Bueno, pues avanzamos, como decíamos, venga, una cancioncita para empezar el día con energía, con vitalidad, con ganas y dedicada especialmente a nuestro compañero que hoy está de aniversario. Para molts anys, Miquel.
1: Moltes gràcies, Núria.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a recordar que avui tenim, dimarts, algunes notícies que fan referència, per exemple, al Centre de Formació d'Adults Marinada de Montornès, que va començar ahir el curs i va començar amb un acte de presentació que va comptar amb moltes persones, 187 alumnes que hi ha al centre, i doncs una presentació de la que parlarem avui. També farem referència a una moció que va aparèixer al ple ordinari del mes de setembre sobre la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. I acabarem repassant amb la Elisabet Rebollo, la nostra coach, doncs com sortir de la zona de confort personal, però com gestionar-ho, perquè de vegades no en sabem sortir i ens trobem doncs amb situacions adverses. Avui ens explicarà com podem sortir de la zona de confort i fer-ho d'una manera beneficiosa per nosaltres. I avui no tenim el Miqui Barba, el tenim fent les seves tasques habituals i des d'aquí doncs compensarem aquesta pèrdua del Miqui per altres propostes. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs anem ja a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Recuperem a la Noelia García. Noelia, bon dia.
1: Bon dia. Avui continuem amb temps estable i càlid. Les temperatures baixen lleugerament al litoral i a la resta pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Barcelona, Mataró i Sabadell, 30 graus a Vilanova i la Geltrú i a Rubí i 31 graus a Igualada, a Manresa i a Vic. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avui farmàcia Mugent, a l'avinguda Ernest Lluch, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 061, que també disposeu del 112 i del telèfon d'emergències de la policia local, el 935721110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: El ple ha votat en contra d'una moció en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. El punt només va rebre el suport del Partit Popular. Ara, uns dies després, els grups de Montornès en Comú i del PP han compartit comunicats al respecte a les xarxes socials. A la sessió plenària, el regidor del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado, va ser l'encarregat de llegir la moció. En ella s'exigia el compromís de les institucions de l'Estat per defensar tant Ceuta com Melilla.
3: Considera imprescindible reafirmar con absoluta claridad y sin ningún género de ambigüedad la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla. La integridad territorial de España no es cuestionable ni negociable. Ceuta y Melilla no son territorios accesorios ni ajenos al proyecto común de nuestra nación. Son parte inseparable de España, de su historia, de su presente y de su futuro. Su pertenencia a España constituye una realidad histórica, jurídica, política y social que exige el compromiso inequívoco de todas las instituciones del Estado. La defensa de Ceuta y Melilla, de la soberanía española, de su integridad territorial y de los derechos y libertades de los españoles debe situarse, por tanto, por encima de cualquier diferencia política o partidista, y exige responsabilidad política, determinación y unidad. Junto a ello, recuperar plenamente la normalidad en Ceuta exige afrontar las consecuencias de la entrada ilegal producida y aplicar de manera efectiva la legislación española, europea y los instrumentos internacionales vigentes.
2: Des del grup d'Esquerra Republicana de Montornès, Sergi Martínez va opinar que l'objectiu de la moció era posar sobre la taula el debat entre PP i PSOE i deixar de banda altres aspectes com les mancances que pateixen aquestes ciutats.
4: Si Espanya defensa mantenir Ceuta i Melilla, el que ha de mostrar és que les pot gestionar, que les pot protegir, que pot garantir aquesta vida digna per la població de Ceuta i Melilla. I jo crec que aquesta crisi el que ha evidenciat és mancances greus. Mancances de serveis, mancances de vigilància, mancances estructurals en aquestes poblacions que són relativament petites i que per tant necessiten d'un acompanyament molt intens. I al final són coses que aquesta moció no reverteix, ni proposa, ni posa sobre la taula. Reconèixer que Ceuta i Melilla són Espanya i dir que són espanyoles i molt espanyoles i sempre serà Espanya no resol aquestes mancances. Jo podria donar suport a una moció que demanés recursos per Ceuta, que demanés explicacions al govern, que exigís al Marroc doncs, tot el que no estan fent i que haurien de fer també en matèria humanitària, que demanés investigar totes les morts que han hagut en aquesta frontera entre l'Àfrica i la Unió Europea i que eviti utilitzar persones com a eina de pressió. Això seria una base per parlar i buscar un acord. Però aquesta moció, com he dit abans, prioritza la batalla amb el PSOE.
2: Lluís Ramos, de FEM Montornès, ha centrat el debat en les desigualtats i la responsabilitat d'Europa.
5: El que quiera hacer política con las miserias humanas, rodeándose de una bandera y haciendo ver que esto soluciona los problemas, miente. Y sobre todo está apelando a los instintos más bajos del ser humano. Al miedo en lugar de la solidaridad, al odio en lugar de la empatía. Y este es el debate que realmente tenemos que estar teniendo hoy. Porque las migraciones no son una anomalía que desaparecerán levantando muros más altos. Son también una consecuencia del sistema económico global, profundamente desigual. Pretender vivir en una Europa que sea una fortaleza, mientras nuestros gobiernos y nuestras empresas participan en la explotación de los recursos naturales de otros países, mientras millones de personas no tienen oportunidad de vivir dignamente en su casa, y mientras nuestros estados dan soporte a regímenes autoritarios como el de Marruecos, porque garantizan nuestros intereses, es una fantasía. Por tanto, sí, solidaridad con Ceuta, Miguel, por supuesto. Solidaridad con sus vecinos y vecinas. Y al mismo tiempo solidaridad con las personas que han llegado hasta allí. Pero sobre todo, basta de patriotismo barato. La pregunta que nos tendríamos que hacer no es qué bandera ponemos detrás de esta crisis, sino qué responsabilidad tiene la Unión Europea en el hecho de que millones de personas mueran cada día intentando atravesar sus fronteras.
2: La regidora del Partit dels Socialistes, Eva Díaz, va dir que la moció no proposava cap opció per resoldre la situació i que no li donarien suport perquè no compartien la defensa de la sobirania per sobre del tracte a les persones.
6: Al final és cert que des de instàncies del PP s'utilitza aquesta crisi per muntar concentracions que clarament són contra Pedro Sánchez o contra el govern, més enllà de la gestió concreta o en aquesta moció. No es fa cap retret a una gestió concreta en aquesta, o cap proposta de millora a una gestió concreta. Simplement es diu que s'ha de resoldre, que no sé què, i que la sobirania, i les persones. Només ens importa la sobirania, ens és igual. Què defensa aquesta sobirania? Què defensa aquesta bandera? Ens és igual, els espanyols, que tractem els altres com si no fossin persones? A mi no. I, per tant, no puc compartir aquesta moció.
2: El portaveu de Montornès en Comú, Jordi Delgado, va afirmar que no compartien l'enfoc de la moció i va posar el focus en els conflictes internacionals.
7: No compartim aquest enfoc de la moció. Ceuta és espanyola, és una frontera europea i és una corresponsabilitat d'Europa. No oblidem, això ho deia el Lluís. No compartim aquesta externalització que s'està fent de les fronteres. Aquestes lleis que s'han aprovat al Parlament Europeu són de vergonya i això és una de les expressions que està passant. Marroc està cobrant diners per protegir-nos i Marroc no està fent tota la feina. I sobre el trasfons, Ceuta és un punt d'inflexió en un calendari internacional que a ningú se li surti del cap. El que està fent PP i Vox, al final, és el moviment intern, i perdoneu-me l'expressió que ningú se m'enfadi, són els titelles dels que estan a sobre de tot això. El calendari que té Estats Units, Israel i Marroc és electoral. És electoral. I el conflicte de Ceuta i les gesticulacions que està fent el rei de Marroc corresponen a una aliança que té amb els Estats Units. I això s'ha vist a la guerra de l'Iran. Per què no ha fet servir les bases de Rota? Les bases espanyoles, a banda que Espanya li ha dit que no podia, perquè està creant bases militars al Marroc. Perquè vol controlar l'estret de Gibraltar, a l'igual que vol controlar el d'Hormuz, a l'igual que està controlant el canal de la Manxa, perquè es vol garantir el control comercial. Si no ho entens d'aquesta manera, et penses que la gesticulació militar i expressiva del rei de Marroc és la gran amenaça a la integralitat territorial d'Espanya. I la integritat territorial d'Espanya només es trencarà si els hi servim pleitesia a Netanyahu i a Trump.
2: Així doncs, la moció en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla no es va aprovar, només va rebre els vots a favor del PP. La resta la van votar en contra. Com dèiem, a l'inici, tant Montornès en Comú com el PP han compartit a les seves xarxes socials comunicats sobre aquest tema. Pel que fa a la sessió plenària, recordeu que podeu recuperar-la al canal de YouTube a l'Ajuntament de Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
10: A la butxaca.
11: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: El Centre de Formació d'Adults Marinada de Montornès comença el nou curs. Ahir a la tarda es va dur a terme l'acte de presentació del curs 2026-2027, que a hores d'ara compta amb un total de 187 alumnes. L'escola, ubicada a les instal·lacions de l'Institut Vinyes Velles, ofereix formacions en català, castellà i anglès, així com preparació per les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior. El veïnat també hi pot seguir cursos d'informàtica per aconseguir les acreditacions ACTIC, mitjà i avançat. L'acte de presentació del nou curs va comptar amb l'assistència del professorat del centre, el director de l'escola, Ramon Minguell, l'alcalde, José Montero, i també en Pere Salvador, inspector del Departament d'Educació de la Generalitat. En declaracions als mitjans de comunicació, el director del Centre de Formació d'Adults Marinada, Ramon Minguell, va destacar que l'acte d'inici de curs és una trobada emotiva perquè uneix la comunitat educativa.
3: Avui és un acte, la veritat, que és emotiu. A mi m'agrada moltíssim perquè penso que és una manera que es vegi tota la comunitat educativa junta, sigui tots els alumnes, tots els professors, tots junts, i l'acte consisteix en donar una bona benvinguda, que el curs sigui el màxim de profitós perquè els usuaris n'hi puguin treure un rendiment. I sempre convidem a l'aula de música, també de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, perquè faci un petit tastet musical i després fem una miqueta de piscolabis.
2: Tal i com deia el director del Centre de Formació d'Adults Marinada, Ramon Minguell, a l'acte va comptar amb actuacions de piano de la Palmira Riba, alumna de l'Escola Municipal de Música Dansa i Aula de Teatre de Montornès. L'alcalde, José Montero, va afirmar que l'escola d'adults forma part del projecte educatiu global del municipi. També va recordar que és un servei públic i accessible per tota la ciutadania.
4: Ens agrada dir que el nostre projecte de municipi a nivell educatiu s'estén al llarg i a l'ample de tota la vida, per tant, arribem a totes les edats. Avui s'inicia el curs del centre d'adults, que ofereix una oferta de prou interès per a les persones, que a vegades és una orientació més professionalitzadora, capacitadora, altres té a veure amb una formació més general a nivell personal, però sobretot és un projecte que s'emmarca amb aquesta estratègia general. De fet, és una de les escoles públiques del territori, no n'hi ha a tots els municipis, aquí tenim la sort, i també perquè fem un esforç com a municipi de col·laborar amb aquesta planificació i, per tant, podem oferir aquesta oferta pública, que vol dir qualitat, que vol dir accessibilitat, que vol dir garantia d'aquesta oferta per tota la ciutadania, i això és molt positiu, i s'ha de conèixer, no? A part de les escoles d'infantil i primària, dels recursos que tenim com l'escola Bressol, l'escola d'arts, la formació professional, també tenim formació d'adults al nostre poble.
2: A l'acte de presentació del curs del Centre de Formació d'Adults Marinada va incloure una xerrada sobre el paper de la intel·ligència artificial en l'aprenentatge. El ponent de la conferència, el professor Manel Soengas, va apuntar que s'ha d'utilitzar aquesta eina amb prudència i des d'un punt de vista ètic.
5: La IA ens pot oferir molt, però també és cert, no?, que s'ha d'utilitzar amb prudència, s'ha d'utilitzar bé, s'ha d'utilitzar des d'un punt de vista ètic, no?, responsable, i sempre comparant i contrastant les respostes que ens dona. Clar, aquí, per exemple, una variable que cal tenir en compte és la delegació cognitiva que podem fer com a usuari, no? Si deleguem tot aquest esforç a la IA, doncs el nostre desenvolupament cognitiu, sobretot en edats menors, bàsicament, doncs pot ser bastant perillós, no? Per tant, el missatge és utilitzar-la, però sempre des d'un punt de vista ètic, responsable i rigorós. I sempre acompanyat, no?, per part dels, en aquest cas, per part dels docents, per part de les famílies.
2: Des de Ràdio Montornès també vam poder conversar amb dos alumnes del Centre de Formació d'Adults Marinada. Rafael Gaitán i Montse Vicente s'han apuntat al segon curs de llengua anglesa i, segons ens van dir, l'afronten amb moltes ganes.
6: Pues el primer año fue un poquito así complicadillo porque no sabíamos mucho de inglés ni nada, yo por lo menos, y vas cogiendo, conforme van pasando las semanas y los días, vas cogiendo un poquito más. Luego tenemos una persona que es muy buena profesora, nos enseña muy bien, y luego los compañeros pues también. Y poco a poco vas cogiendo confianza y al final, pues repito, vas al segundo, el siguiente año como este.
7: La veritat és que ha estat una experiència fantàstica el primer curs, perquè bueno, ens hem trobat un grup molt, molt cohesionat, una professora molt competent, i hem après molt, i estem molt motivats per començar segon ara.
6: Sí, sí, ya no ves aquí otra vez, o sea que teniendo ganas de que empiece el curso, la verdad.
7: Sí, sí, moltes ganes de començar i molt il·lusionats.
2: El Centre de Formació d'Adults Marinada compta amb un equip docent especialitzat que també ofereix orientació acadèmica i professional, així com atenció individualitzada. Els grups són reduïts. Encara hi ha places lliures per a algunes de les classes. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93-568-2005 o bé al telèfon 634-79-85-36.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
8: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Mario Benedetti va néixer l'any 1920 i morí el 2019. Va ser un destacat escriptor, poeta, assagista i periodista uruguaià, integrat dins l'anomenada Generació del 45. La seva obra es caracteritza per un estil senzill, directe i accessible, amb una visió crítica i enginyosa de la realitat. La seva temàtica principal es centra en l'amor, la solidaritat, la vida quotidiana, l'exili, el retorn i amb una gran càrrega de compromís polític. Cal destacar obres com La tregua, a l'any 1959, Gràcies por el fuego, al 65. Va conrear una poesia compromesa, amorosa i de denúncia, sovint recitant els seus propis versos. Escoltarem, com sempre, primer recitat el poema Es tan poco i després interpretat per la cantautora Soledad Bravo. Es tan poco. Lo que conoces es tan poco. Lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes. Son mis silencios. Son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera, con los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Pero no sabes nada, nada. A lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco de ti, lo que conozco sea tus nubes, tus silencios, tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas.

0: de poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.